Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: va, baixa, sóc aquí.
1: Qui dirà que no quan l'energia empeny el sí? Qui posarà els homes per cantar-s'hi els veïns?
2: Petons?
1: Ara ja no cal.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: va, baixa, sóc aquí.
1: Qui dirà que no quan l'energia empeny el sí? Qui posarà els homes per cantar-s'hi els veïns?
2: Petons?
1: Ara ja no

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

a pensar. Un perfum de caca d'oca i una esponja impermeable. Una pilota de ferro i, per què no, un submarí inflable. La llar de foc de cartró i un bon xiulet silenciós.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Ajuntament de Taradell, Fusimanya, Liquats Viladrau, Promic Group, Seidor.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador de pastisseria. Atenció per a botiga de regals i complements. Professional de l'educació social per a l'estiu. Personal de magatzem i repartiment.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir. Més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu. Nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Casa Terradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: No hi ha canvis, calor?
2: No, es mantenen. De moment de canvi, res. Cap a finals, allà el dijous, potser sí, però de moment el calor serà present i, bueno, i dijous incrementa, encara pujarà més. Passa que dijous podem tenir algun tro. De moment, el que és avui, ja amb el cel serè, pràcticament com el cap que el d'ahir, una mica de boirina a les fondalades, poca cosa, i amb temperatures doncs, que, bueno, fresquetes en alguns punts, a les fondalades. Per exemple, si anem a Camprodon, la mínima ha estat de 5,9, quan en aquests moments tenen 2,2. Baix a Sant Sadurní de Sosmorts amb 6,2 de mínima, Rupit 7, la Cosons de Sora, allà al Lluçanès també amb 8 graus, 8,3. Vic ens han quedat amb 10,7. O, per exemple, a Torelló amb 11,4. A les més altes les trobem doncs, a muntanya. Segueix havent-hi aquesta bossa d'aigua d'aire càlid en altura i fa doncs, que les mínimes de punts més alts tinguin les temperatures doncs, més altes, 16,2, per exemple, a Bellmunt, a Lluçà 16,1, als Munts, les Guilleries en 15,9, també als Munts Sant Agustí, o, per exemple, al Brull amb 14,6, també a Muntanyola, 14,6, o dalt al Santuari de Cabrera amb 14,5. En fi, segueix el temps doncs, estancat, tenim l'anticicló ben bé sobre, una pressió de 1028 justos, hectopascals, i es mantindrà doncs, aquestes, pràcticament aquests dies doncs, amb cel serè, o pot sortir una nuvolada que és el Pirineu, però en principi doncs, temperatures que avui fins i tot poden pujar doncs, un parell de graus més. Ahir es van quedar entre els 29, van fregar els 30 graus, 29,9 a Torelló, per exemple 29,3 a Vic, però avui podríem arribar doncs, als 31-32 graus.
1: I allò que apuntaves, algun ruixat, pot ser, no?
2: Ara m'ho mirava. De moment, el que és avui, tal com deia, arribarien als 32 graus, demà pugen un parell de graus més. El dimecres, amb alguna nuvolada que podem tenir, podem començar a tenir algun núvol, però de moment no marca de pluges. Les màximes dimecres cap als 34 graus. El que és dijous, augment de la nuvolositat, però ja se'n van cap als 35. Aquí podria començar a sortir algun núvol de tempesta cap al Pirineu. No crec que ens arribin aquí. I el que és el divendres, o sigui, dijous i divendres tocaríem sostre el que és amb temperatures amb cap als 35 graus. I baixen una mica el dissabte i diumenge, que és quan podríem tenir doncs, un ruixat i algunes tempestes de tarda.
1: Doncs de moment ens quedem això, calor i calor.
2: Sí, de moment queden molts dies encara, però de moment la calor serà la que guanyarà terreny i serà la protagonista.
1: Manel Dot, gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic. Fes la teva.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal per obrador de pastisseria. Atenció per a botiga de regals i complements. Professional de l'educació social per a l'estiu. Personal de magatzem i repartiment.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
2: Apassiona't amb Ràdio Vic.
3: Vamos aguando esta locura con la...
4: Aunque no

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've hit

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per administrador de finques. Professional de l'educació social. Control accessos en edifici públic. Recanvista sector automòbil.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers, el meu like de cada dia,

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: De tots colors, des de Ràdio Vic.
1: El magazín de tots colors, avui tenim una persona que s'ha jubilat ja del seu càrrec, que ens acompanya i ens explicarà un xic la seva aventura de feina. Mar Espadaler, gràcies per estar amb nosaltres avui. Quants anys portaves a Creu Roja de coordinadora?
2: Hola, bon dia. Doncs mira, portava 37, des de l'any 1989, des de finals del 1989, que va ser l'època on la Creu Roja va començar a tenir aquestes figures de referents de benestar social a les diferents oficines. O sigui, vaig començar amb aquesta etapa, que es van contractar moltes persones amb aquests perfils per tirar endavant tots els projectes de benestar social. Perquè com ja sabeu, o com ja saps, la Creu Roja en aquella època majoritàriament feia activitat de transport sanitari. Uh-huh. Els soldats que feien la mili, les ambulàncies que anaven i venien. Llavors, esclar, ens coneixia tothom aquí, especialment per això. Puntualment podíem fer coses, també Creu Roja Joventut havia tingut un paper bastant important quan jo vaig començar a treballar aquí, però l'estrella era el transport sanitari. Uh-huh. Llavors, el que hem fet durant aquests anys ha sigut fer créixer totes les activitats vinculades amb el món social.
1: Vau començar on eren els baixos, no?, de la Santa Creu.
2: Vam començar els baixos de la Santa Creu. Creu Roja estava allà des de Creu Roja Vic, que en aquell moment encara era Creu Roja Vic, que havia estat en molts locals a la ciutat des de la seva fundació, que va ser l'any 1911. Però des dels anys 70, mitjans dels anys 70, jo crec, ara no sé dir la data exacta, es va traslladar als baixos, a la Casa de la Convalescència, als baixos. Hi havia el graig, entràvem fet pel graig, i eren uns locals, pues, no gaire correctes, diguem-ho així. Però bueno, hi vam estar molts anys, i la veritat és que hi vam estar molt bé. També he de dir que quan venia gent de fora a vegades deia: uf, què feu aquí? Una cosa terrible. I nosaltres estàvem bé, la veritat. Teníem els nostres petits despatxets, teníem unes sales més grans per voluntaris. Quan venien els voluntaris fèiem alguna xerrada, fèiem molta formació de socorrisme en aquella època. Estàvem bé. Bueno, llavors hi havia molt tràfic, no? Hi havia les ambulàncies, els voluntaris que feien, les persones que feien la mili. Bueno, era una etapa molt diferent de la que es viu ara. Uh-huh. A l'oficina de la Creu Roja, no?
1: Molt joveneta, amb tots els voluntaris aquests que dius de la mili, clar, molta festa també hi devia haver a Creu Roja.
2: Jo recordo, jo no hi estava vinculada pràcticament, tot això de socors i emergències, però recordo les reunions que feien els divendres. Bueno, es muntaven uns pitotes allà fora, que hasta els veïns es queixaven, perquè és que penseu que, bueno, eren reunions que havien arribat a haver-hi potser 100 persones. Uh-huh. Era una festa, perquè els caps de setmana feien guàrdies, es repartien les guàrdies el divendres, bueno, en fi, era un ambient que de molta gent jove, perquè pràcticament tots eren joves, a part de les persones que els caps de comandament, que en deien llavors, no?, que eren més grans, però avui dia eren tots joves que, bueno, venien els amics, d'allà es van fer moltes parelles, doncs perquè eren gent molt jove. Bueno, va ser una altra època molt, molt maca també, perquè segurament si parlessis amb gent d'aquella època et diria això, no?, que va ser una època molt maca, que tota l'activitat que feien com a voluntaris a la carretera era una activitat molt dura, perquè accidents, bueno, en fi, vull dir, havien anat amb accidents molt, molt impactants, però els agradava molt i s'ho passaven molt bé.
1: Uh-huh. A l'època també hi havia funcionant, no?, tot lo de malla.
2: Sí, la caseta és on hi havia els soldats.
1: Sí, sí.
2: La caseta de malla és on hi havia, feien les guàrdies allà.
1: Llavors comences a muntar els projectes socials, no? Mm-hmm. Per on vau començar?
2: Bé, llavors, quan jo vaig entrar, va ser també l'època que vam començar el conveni amb els ajuntaments. Vam començar amb el conveni amb l'Ajuntament de Vic, el Departament de Benestar Social, i bueno, un dels projectes importants que vam començar va ser la teleassistència. perquè de fet la Creu Roja va ser l'entitat que la va engegar i la va, bueno, la que la va engegar vam ser nosaltres, perquè no hi havia cap altra entitat ni cap empresa en aquell moment que tingués la teleassistència domiciliària, i bueno, vam estar molt temps sent únics proveïdors d'aquest servei.
1: Deus tenir també milions d'anècdotes, no?
2: Bueno, moltes, sí, clar. Al principi les instal·lacions de la teleassistència les feia, no les fèiem tècnics de la Creu Roja, sinó que eren uns tècnics com de Telefònica. Llavors, clar, jo, com que sempre els acompanyava, una vegada al principi, quan les primeres vegades que em van venir a buscar, una vegada em van venir a buscar dos nois amb un cotxe d'aquells plens de tunejat, i bueno, em van venir a buscar i abans de marxar li vaig dir: fina, mira, he d'anar a aquest domicili, si veus que d'aquí una estona no he tornat, no sé, busca'm, he marxat amb aquest cotxe, amb aquesta matrícula, perquè realment, i res, eren uns nois encantadors, eh? Però llavors, al cap d'uns, potser un any o un any i mig, ja es va contractar personal intern de Creu Roja que feia les instal·lacions. Vaig continuar fent els acompanyaments a l'instal·lador durant molts anys, i bueno, moltes cases, moltes anècdotes, moltes persones, no? que en aquell moment havíem de vendre el servei, perquè clar, era bastant desconegut. Ara ja la teleassistència evidentment la coneix tothom i és un servei universal i implantadíssim, però clar, estem parlant de principis dels anys 90, o sigui que...
1: I de serveis n'hi ha 10.000 en funcionament. Com els heu anat engegant? Com funciona?
2: Els hem anat engegant segons la necessitat, no? I també la possibilitat de contractar noves persones, que això també, esclar, estava una mica lligat amb això. Clar, pensa que nosaltres, quan va marxar el transport sanitari, vam quedar la Fina i jo al despatx i cap més tècnic, perquè tampoc podíem contractar ningú en aquell moment. No teníem possibilitats econòmiques. Pensa que el transport sanitari durant molts anys va poder mantenir la Creu Roja aquí, perquè era un servei concertat amb la Seguretat Social i fèiem tots els trasllats per la Seguretat Social, algun de particular també, però majoritàriament, o per alguna mútua, però majoritàriament per Seguretat Social. Al marxar ells, que això va ser l'any 2000, bueno, pues, vam quedar una mica penjats, en el sentit de que havíem de buscar més fons de finançament per poder continuar fent la tasca que volíem fer. Llavors, doncs, va ser això, contactar amb altres ajuntaments per poder fer convenis. També en aquell moment en què la teleassistència va passar a ser una prestació de serveis, allò també ens va donar canxa per poder continuar, perquè llavors ja es cobraven, era privada. Clar, llavors també vam créixer amb socis, que això també per nosaltres és molt important. Vam començar a vendre més loteria, i llavors això ens va permetre, pues, poder contractar més tècnics per poder fer més projectes.
1: Has apuntat un tema que és molt interessant, ja no vaig saber fins l'altre dia que m'ho heu explicat, no? I és el finançament, la loteria, que tot el que veneu aquí es queda aquí.
2: Sí, tot. O sigui, la captació de fons per nosaltres és importantíssima, perquè són els ingressos que ens permeten actuar d'una manera independent. Un dels nostres principis és la independència, i la independència en el sentit de que podem fer el que l'entitat creu que en aquell moment es necessita, que no estem sotmesos a que un ajuntament ens digui com hem d'actuar o una administració pública, sinó que fem el que creiem que és necessari amb els nostres propis recursos. Amb els ajuntaments, evidentment, hi tenim convenis i tenim molt bona relació, en el sentit de que sempre s'eviten duplicitats. Vull dir que a la que nosaltres ens entra una persona per la porta i ens fa una demanda, sempre mirem a veure si aquella persona ja està atesa per algun ajuntament o per alguna altra entitat. Llavors, per això els fons no finalistes ens serveixen per fer tot el que nosaltres valorem que com a entitat i com a Creu Roja la pròpia institució ens demana. Aquests fons no finalistes són els socis, les persones i entitats sòcies, que a la comarca en tenim més de 5.000, i la venda de loteria. Ara mateix tenim dues loteries, una molt important, que és la de l'Or, que és la que s'està venent ara i que segurament molta gent ja n'ha comprat. Bueno, no segurament, segur que molta gent ja n'ha comprat, però ja n'hem venut uns quants. I la loteria de Nadal, que és un clàssic, no és per la quantitat econòmica que ens representa, però bueno, vull dir, hi ha molta gent que ja està molt acostumada i que sempre en compra i en venem. Però realment la loteria de l'Or és una loteria que ens és molt interessant, perquè tot el que venem aquí, igual que l'ingrés dels socis, tot queda a la comarca. O sigui, que la gent no es pensi que va a la Creu Roja Espanyola i que llavors allò vés a saber. No, tot queda aquí a la comarca. Llavors això ens ha permès, com que hem crescut molt en captació de fons des de fa potser 15 o 20 anys, això és el que ens ha permès anar contractant gent nova per poder fer projectes nous i fer més ajudes. Vull dir que això, si hi havia alguna reticència o algú com tu mateix, que tu no ho sabies, pues, funciona així. I a més, no només el que venem nosaltres, sinó que si tu vas a la gasolinera de Sant Julià i t'ofereixen un número, o tu en vas a Correus i t'ofereixen un número, el que venen allà també. Vol dir que per nosaltres és un ingrés importantíssim, igual que els socis també molt, perquè encara que sigui poca cosa, però com que en tenim gairebé 5.000, doncs esclar, és un ingrés que tenim ja sempre estabilitzat d'alguna manera, no és una donació puntual que fa una persona i que l'any que ve no ho sabem què passarà. Amb això també s'ha de treballar, jo ja no hi seré, però la gent que continua, és un dels reptes que tenim, de poder fer més captació de persones, perquè ens trobem que la massa de socis són persones ja de bastanta edat, o sigui, no tenim molts socis joves, diguem, no? Llavors això ho hem de treballar, hem de buscar, hem d'intentar doncs captar la gent perquè s'entusiasmi, no?, amb ajudar-nos amb la nostra institució, i llavors també doncs nova captació d'empreses, que també és molt important, i potser més amb les empreses oferir projectes concrets que puguin col·laborar i que sàpiguen exactament a què es dediquen els seus fons.
1: Però com funcioneu en els projectes que tireu endavant? Barcelona us ofereix un catàleg de possibilitats?
2: Sí, nosaltres, clar, la Creu Roja té uns projectes ja a marc, no? I funcionem, no és que tinguem de fer tots els projectes que ens ofereix la Creu Roja, però sí que la metodologia que fem servir és la metodologia de Creu Roja. I ara precisament ara començarà un procés electoral a la Creu Roja, perquè cada any canvia el president i el comitè. O sigui, l'òrgan màxim de la Creu Roja d'Osona és el president comarcal i el comitè comarcal. A partir de finals de juny s'obren per poder-se presentar, s'obrirà un procés electoral que comença a final d'any, acabarà amb la constitució d'un comitè, i d'aquí un any aproximadament el nomenament d'un nou president, que aquest nou president l'anomena el propi el comitè provincial, que és el nostre comitè superior, diguéssim, no? Bueno, és tot un sistema. Llavors, no sé per què t'ho deia.
1: Però aquestes eleccions són aquí a la comarca,
2: sí.
1: Amb els socis d'aquí, amb el president d'aquí.
2: El que passa que si no es presenta més d'una llista, llavors no es fan eleccions, però vull dir que en el cas de que es presentin més d'una llista n'hi haurien. Vale, però sí, són comarcals, a la província és un comitè provincial, i a nivell autonòmic també, i llavors a nivell de Creu Roja Espanyola. Després, quan ja estan nomenats tots els presidents, que comencen els presidents el president de la Creu Roja Espanyola i acaben els presidents locals i comarcals, que això serà aproximadament d'aquí un any, llavors es fa un comitè general, diguéssim, de Creu Roja, i llavors allà s'exposen tota una sèrie de què farem durant els propers 4 anys. Vale? I una de les coses que canviarà seran els projectes marc, i això ja s'està treballant ara, i estem molt contents perquè hi ha una persona del nostre equip que està en aquest procés i que va a Madrid, ha anat diverses vegades a Madrid perquè forma part del grup que canviarà el funcionament o la manera de funcionar els projectes Marc de Creu Roja Espanyola. És concretament la Dolors Vendrell, que és una tècnica nostra, la nostra tècnica d'inclusió, i està anant, doncs, ara el mes de juny serà, jo crec, l'última trobada que tindrà amb persones de diferents autonomies, de diferents províncies de tot Espanya, i està fent aquest treball. Que, bueno, ens agrada molt que ella pugui participar, perquè ella ens ho podrà explicar de primera mà, no? El per què, no? I que moltes vegades, clar, què passa? És una entitat molt gran, llavors les coses, moltes coses i moltes metodologies venen donades. Llavors, si realment una persona del nostre equip ha estat participant en aquests canvis i ho pot explicar, això per nosaltres és fantàstic.
1: Sí, sí, i poder influir també, no? Mm. En algunes decisions. Exacte. Explica'ns quants voluntaris teniu i com es gestiona una mica.
2: Ara diria que tenim uns 400 voluntaris. Pues tenim dos tècnics de voluntariat, que són els que fan tant les acollides com el seguiment i d'aquests voluntaris una vegada ja estan incorporats en els projectes. I llavors, doncs, bueno, es gestionen de la manera que fan l'activitat que ells han triat. Hi ha tot un procés d'acollida que ho fan voluntaris. Això, aquest procés d'acollida, una vegada s'ha fet la primera entrevista, que aquesta primera entrevista sí que la fan els tècnics, però una vegada s'ha fet aquesta primera entrevista passen a una acollida que se'ls explica tot, se'ls fa com una mica d'explicació del que és la Creu Roja, d'on venim, quins són els nostres principis, sota quina bandera, com treballem, i llavors a més també se'ls explica, doncs, els diferents tenen aplicacions en les que ells es poden apuntar, poden fer formacions, bueno, tot aquest tema més tecnològic, diguéssim. Llavors,

0: Cada mes publiquem un butlletí de necessitats, no? De voluntaris que necessitem per als diferents projectes, però clar, a vegades sí que pensem, doncs mira, ens agradaria fer això, però no sabem si tenim algun voluntari. I amb aquest perfilat la veritat és que ens va molt bé perquè coneixem més les seves capacitats i els seus interessos. Perquè a vegades, clar, hi ha projectes que no tenim o que nosaltres no fem, però que en algun moment se'ns ocorreix que podríem implantar, i si ja coneixem bé els nostres voluntaris, encara que siguin molts, això ens permet, doncs, poder fer més coses.
1: Com quines? Treballem amb gent gran?
0: Sí, bueno, treballem amb diferents col·lectius, infants, amb tot el tema d'èxit escolar. Tenim també, ara des de principis d'any hem començat un casal els dissabtes al dematí per nens de primària, i de fet és obert, eh? És obert a qualsevol, vull dir que si ara m'està escoltant algú i té fills d'aquesta edat i li interessaria que vinguessin, pues es poden apuntar, o sigui, no és un casal exclusiu pels usuaris, pels beneficiaris dels nostres projectes. Llavors també fem reforç escolar amb nens, i llavors també a l'hivern fem campanya de Reis, que intentem treballar molt amb les famílies, ja no tant comprar-los regals, sinó que intentem fer una activitat familiar aquell dia perquè les famílies aprenguin a jugar amb els nens, i els oferim aquest tipus d'activitat, diguéssim. Llavors també tenim, per Sant Jordi també fem un taller de contes, no? Intentem vincular els infants dels nostres projectes o de les famílies que tenem a les diferents activitats que oferim. Llavors amb gent gran fem molta activitat de suport amb persones que, bueno, amb envelliment actiu, que en diem, que fem tallers, fem xerrades, fem activitat de labors, intentem que surtin de casa. Que surtin de casa, perquè visites domiciliàries en fem poques, intentem més que la gent surtin i vinguin, encara que moltes vegades els hem d'anar a buscar perquè per ells mateixos no poden desplaçar o no tenen. Són persones que normalment no tenen molta xarxa familiar o tenen família fora i no poden venir sols. I llavors també tenim els projectes de persones que viuen al carrer, que cada setmana sortim el dimarts al vespre i els visitem. Aquest projecte el fem molt en coordinació amb serveis socials i amb la Guàrdia Urbana. Fem mensualment reunions per revisar casos, no? Parlar de casos que algú coneix i veure si algú més els coneixen. Bueno, intentem amb això treballar molt en xarxa. També amb ozonament, perquè molts acaben anant al Cafè Calor, el servei que té ozonament. Bueno, vull dir que intentem que tothom estigui molt enxarxat amb això, per si apareix alguna persona nova, que a vegades ve directament a Creu Roja o van a Càritas, o els trobem quan sortim, no? Bueno, és complex, aquest projecte, perquè a vegades ens agradaria ajudar més del que podem, però tampoc tenim molts recursos.
1: És important aquesta coordinació que ja apuntaves, no?, entre serveis socials i altres entitats com Càritas.
0: Bàsica. Com ho fem? Amb tots els projectes.
1: Hi ha una bona relació,
0: sí,
1: constant?
0: Sí, molt bona, sí, la veritat és que sí. Perquè sempre que hi ha... Bueno, intentem que amb aquests, i sobretot amb aquest, hi ha unes coordinacions mensuals, crec, amb els diferents actors implicats. Ja et dic, per fer seguiment de casos, per parlar de problemàtiques noves que apareixen, que n'hi ha, i que, bueno, que ara estem en una i ara que vindrà l'estiu suposo que encara més, no? Bé, i llavors no sé, ara segur que me'n deixo algun, bueno, Soledat no Volguda, tenim un projecte Soledat no Volguda, que fem activitat amb persones menors de 65 anys que es troben soles. Menors de 65. Són persones adultes, però menors de 65. Perdó. Que, bueno, fem activitat, molts tallers, moltes sortides, que entre ells també creem vincles. Els ensenyem molt a la ciutat perquè puguin anar als diferents recursos, no? I que també així puguin establir xarxa. Llavors tenim els projectes d'ocupació, que ajudem a trobar feina a persones que

0: estan en situació d'atur. I llavors també tenim un club de feina que poden venir setmanalment a mirar ofertes, a presentar currículums, a fer-se el currículum.
1: Quina és la situació més estressant d'aquest temps, no? L'habitatge, segurament.
0: L'habitatge, sens dubte. Perquè feina, per exemple, aquest any amb el projecte d'ocupació ha sigut l'any que hem ocupat a més gent. I pensa que són gent amb perfils bastant baixos, vull dir que no... N'hem ocupat a moltíssims. I feines estables, no en plan de dir 2 mesos una substitució, no. I, bueno, hi ve gent que té feina i no té casa. I que estan dormint sota el pont, com aquell que diu. Aquesta, ara actualment, ja des de fa... Ja fa algun any, d'això, l'habitatge és la problemàtica més complexa, perquè és clar, és de molt difícil solució d'una manera ràpida, diguem-ho així, no?
1: I quines possibilitats els hi podeu oferir?
0: No gaires.
1: No gaires, eh?
0: Nosaltres no, perquè no tenim... Nosaltres no tenim pisos, ni tenim malbert... Bueno, no tenim equipaments propis. Podem pagar una setmana en un hostal, però això no és una solució. Això és un parxe. És així.
1: Treballeu bàsicament a la ciutat de Vic, als municipis de la comarca?
0: No, treballem també a Manlleu. A Manlleu fem molta activitat amb gent gran. I si ens venen, i si tenim alguna demanda concreta també la cobrim, per exemple de tipus d'ajuts sanitaris o targetes d'alimentació, si hi ha alguna demanda d'aquests ajuntaments, avui tenim conveni, que són l'Ajuntament de... Bueno, l'Ajuntament de Manlleu, ara ens presentem una subvenció per temes de gent gran, però a Torelló i Centelles tenim convenis, i llavors doncs, sí que si hi ha alguna demanda, a Centelles també fem bastanta activitat amb targetes, fem molts acompanyaments a serveis de salut. Persones que no hi podrien anar d'altra manera, els acompanyem i també ens ho demanen els ajuntaments, això, ajuts sanitaris, paguem medicacions, persones que tenen que prendre medicacions cròniques i bueno, ajudem amb la part que la persona no pot. Tot i que entren per seguro, però esclar, tot i així a vegades no s'ho poden costejar. Llavors també infants, vacunes, tema de vacunes que moltes vegades no entren. En fi, tenim tot un tema de salut també bastant, bastant potent i donem molta importància també a qüestions aquestes de salut i intentem allà, fins allà on podem arribar.
1: Projectes nous, com els plantegeu? O és difícil?
0: Bueno, si hi ha algun projecte nou, pues intentem mirar a veure si algun dels nostres companys el porta a terme, i si el porten a terme, pues adaptar-lo a la nostra assemblea i a les nostres possibilitats.
1: Perquè les noves tecnologies, això, com veieu que pot afectar tota aquesta gent que a vegades, no?, està molt necessitada i tenen una informació esbiaixada i que els porta...
0: També fem vinculat amb el projecte de... Bueno, fem lo de la xarxa de facilitació digital, saps? Que és un projecte de comunalitats i nosaltres som una de les entitats que hi participem. De cara al curs que ve, ara ho fem cada 15 dies, i de cara al curs que... I, bueno, ara és una mica... Era molt comunitari això, llavors no era... Potser hem vist que no és... Per nosaltres no és tan pràctic. Llavors el que farem a partir del setembre serà que vinguin cada setmana i que hi hagin sempre voluntaris que puguin ajudar-los, perquè ara han de fer molts tràmits per internet. I sí, primera, sí. Ja no és a vegades que no sàpiguen fer-ho, sinó que no tenen wifi o no tenen... A vegades hi ha coses que potser amb el mòbil no les poden fer, o se'ls ha d'ensenyar molt bé perquè funcioni, perquè si han de demanar una ajuda, per exemple, clar, això és un tema que és delicat, no? I ho has de fer bé perquè realment la facis bé aquesta demanda. Bé, doncs una mica seria això.
1: Un dels temes, no, almenys a nivell social, que preocupa també molt és el català, no?
0: Sí, estem fent cursos també de català per a persones immigrants. Hem començat aquest any, vam començar al gener, n'hem fet 2 ja, I bueno, de cara al curs que ve també en programarem dos o potser tres, dos, un ara a finals d'any i dos a gener o febrer i primavera. Sí, sí, pensem que és molt important poder oferir. Llavors estem també, tenim un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística, ens fan assessorament, ens faciliten materials, vull dir, clar, ens va molt bé perquè ens guien molt, tot i que la persona que ho fa té la formació per fer-ho, però així es podem tibar de molts materials sense tingar de comprar, ni ens va molt bé, la veritat, i els assessoraments també. També formem part de la Comissió Lingüística de la ciutat, ja fa temps. Participem a les reunions i llavors, bueno, penso que el fet de treballar en xarxa és per nosaltres bàsic. No podem anar per lliure.
1: I fas també, bueno, ho feies, moltíssimes reunions amb gent del territori. Com està la comarca en comparació amb altres llocs de Catalunya?
0: Bé, jo veig que molt bé.
1: Sí?
0: Sí, la veritat és que sí. Bueno, sí, sí, ho he de comparar amb el que conec dels altres, de la província de Barcelona. Nosaltres, a nivell de Creu Roja, tenim una... O sigui, clar, la Creu Roja està implantada a moltes comarques, a la majoria, i tenim bastantes reunions de persones que coordinen la Creu Roja en els diferents punts, Igualada, Manresa, Sabadell, Terrassa. Hi ha ciutats molt més grans que Vic i això és incomparable, no? Però ciutats més o menys de la mateixa magnitud que la nostra, home, jo veig que hi ha bastanta coordinació, en general, i potser més que altres llocs. Les entitats estem bastant molt coordinades, ens coneixem, vam fer el Chaser, que això ara potser no funciona tant, però vol dir que ens coneixem tots i hem treballat coses junts ja, i això veig que fora o són ciutats ja molt grans tipus Terrassa, que llavors allò ja és Hospitalet, que esclar, és clar, no es pot comparar amb nosaltres. Però en ciutats així mitjanes potser no hi ha tanta coordinació, Bueno, també pensa que cada lloc, cada territori té la seva idiosincràsia, no? I això hi fa, i això és important. Llavors aquí, bueno, són d'una manera potser que estem més acostumats a treballar així, o des d'un inici hem començat molt, amb molta coordinació, i això porta que encara que es creixi, la coordinació continua i nosaltres intentem estar sempre a tot arreu. La realitat és aquesta.
1: Bueno, hi ha un sentiment també, no?, de comarca, que no és altres llocs.
0: Sí.
1: Això segur que parles en...
0: Clar. Diferent. Sí, sí.
1: Sí, sí. La teva valoració va així ràpida d'aquests anys, com estàs contenta?
0: Sí, home, sí. Puc estar-ho,
1: Trobaràs a faltar això,
0: Puc estar-ho perquè, clar, vam començar... Quan jo vaig començar estàvem en uns locals que no eren nostres. Era una sessió de l'Ajuntament en aquell moment. I hem acabat amb dos locals al Molí d'en Segurit, de la Creu Roja, i amb un equip tècnic que, si abans érem dos, tres... Bueno, sense comptar la gent del transport sanitari, dues persones, quan vam començar, ara som 20. Llavors sí, clar, evidentment penso que sí. Penso que s'ha fet bona feina, que hem dedicat molts esforços, ens hem deixat assessorar per l'oficina provincial també, que això és important. Sempre hem tingut unes coordinacions provincials bastant potents, en el sentit de que ens han acompanyat molt en tot aquest procés i en aquest creixement també. Contenta, sí. La veritat, satisfeta, sí.
1: I moltes emocions també, no?
0: Sí, moltes, moltes.
1: Totes positives?
0: No, totes positives no, perquè també han passat coses que no han sigut agradables, no?
1: Clar.
0: Això és així, i quan tens relació amb tanta gent i amb tantes... hi ha tantes sensibilitats diferents, i a vegades la Creu Roja ens ha passat una cosa que no ens acaben d'entendre, segons com, saps? Perquè... som la Creu Roja Espanyola, I estem en un territori que això queda molt malament. La veritat és aquesta. Llavors, en aquest aspecte, doncs, a vegades hem tingut algun rifirrafe. Sí, perquè hi ha coses que nosaltres no podem fer, no podem signar segons quins manifestos, no podem fer-ho, perquè tenim un principi que es diu neutralitat, que si ens posicionem a favor d'algú vol dir que ens posicionem en contra d'un altre, llavors això ja no podem. I això penso que potser encara hi ha gent que no ho entén, però és així, i la Creu Roja és així, i això nosaltres no ho canviarem, perquè hauríem de marxar, de sortir-ne. Bueno, i de Creu Roja n'hi ha una a cada país, i ara de moment aquí
1: no som país.
0: Pues aquí està la cosa. Però no, bé, vull dir, això és un apunt que n'he parlat moltes vegades, en molts foros, i és així. Però tot i així sempre hem intentat tenir relació amb tothom.
1: I situacions difícils, de tragèdies que recordis, que et facin encara mal?
0: Bueno, va haver-hi lo de l'atemptat. Era un altre moment. Nosaltres en aquell moment potser no estàvem implicats pel tema de les ambulàncies, però jo, diguem, com a persona que estava amb el tema social, no m'hi vaig implicar tant, saps? Tampoc teníem un entorn per poder fer-hi gran cosa. En aquell moment tot això ho va assumir l'Ajuntament, no? L'atenció a les famílies que havien quedat afectades, doncs tot això ho va entomar, que jo ho recordo perfectament perquè ja hi tenia molta relació amb ells, i vaig fer algun suport concret, però bàsicament ho van entomar ells. Però clar, per la nostra gent de transport sanitari allò va ser molt dur, perquè de fet vam ser els primers que hi vam anar-hi, i me'n recordo perfectament perquè jo aquell dia anava a treballar, vaig anar a treballar una tarda que treballava, i allò va ser cap a quarts de cinc, em sembla, a la tarda. Estava a punt d'arribar i vaig notar l'explosió, i vaig entrar a la Creu Roja i vaig dir: ostres, no sé què ha passat. No, diu, es veu que estan fent una cursa, bueno, saps, una cursa de bicicletes, no sé què feien. D'entrada es va dir això, però clar, llavors al cap de... la informació no corria com corre ara, no? Que ara, al minut, ja saps què ha passat. Bueno, llavors ja ser, no sé qui ens va trucar dient això, que havia hagut que havia una explosió allà a la Guàrdia Civil. Clar, d'entrada, oi, què ha passat? Potser una bombona de butano, bueno, però bueno, llavors al cap de poc ja es va veure què havia passat, no? I clar, de seguida tots els dispositius se'n van anar cap allà, els nostres i la gent que no treballava també, i els voluntaris. Clar, perquè amb això sí que a la que passa alguna cosa, Creu Roja, la gent s'activa. Som una institució d'emergències, i això sempre.
1: I actualment tots els temes de, no sé si igual, des de la Covid a la Dana, la gent passa a través vostre?
0: Sí, bueno, la Dana ja saps. Ara el que ens està passant com a institució, la Dana, vam tenir molts problemes perquè la gent va parlar molt malament de nosaltres, saps? Bueno, perquè ara s'aprofiten, no? Les xarxes, això és terrible, perquè poden ser molt bones com poden ser molt dolentes, no? Creu Roja és una entitat que per la seva... perquè estem implantats a tot arreu, i perquè n'hi ha a tot arreu de persones de Creu Roja, i perquè té una capacitat, no?, de convocatòria dels propis membres molt alta, quan passen coses d'aquestes sempre hi som, sempre hi som, i rebem moltes ajudes perquè la gent confia, perquè també som una entitat en què la gent hi confia. I això també, doncs, moltes vegades es va fer una campanya molt important de desprestigi en contra nostra, molt, molt bèstia. Nosaltres aquí potser no en vam ser tant, vull dir, no es va conèixer tant, però a nivell de la Creu Roja espanyola va ser una cosa molt bèstia. El que deia la gent a les xarxes, que ens aprofitàvem, que ens quedàvem als calés, bueno, en fi, coses que nosaltres, evidentment, l'entitat pot demostrar que això no és així, però d'entrada ja fan molt mal, no? No només a nosaltres, sinó a tot el voluntariat implicat en quan passen aquestes coses tan bèsties.
1: Tens un record especial per gent que t'ha acompanyat? Et deixaries noms, els presidents?
0: Sí, bueno, per la Fina, no? Per la Fira Mulet, que és la persona que vam estar treballant juntes molts anys, bueno, pues, jo des del principi, perquè ella ja era quan hi vaig arribar. Bueno, de fet ha sigut un projecte de totes dues, això, no només meu. I sort n'hem tingut també, perquè el fet de poder estar acompanyat és molt important, eh? El fet de poder tenir alguna persona al costat amb la que pots confiar al 100% i que ella té una visió, jo en tinc una altra segurament amb coses, però que ens hem posat sempre d'acord, diguem-ho així, pues, a nosaltres ens ha ajudat molt i ha ajudat també a créixer la institució. I presidents, bueno, pues, molt agraïment per tots els que han passat i per tots els comitès que he conegut, perquè també ens ho han posat fàcil, i també he de dir que és molt important, eh? que els tècnics tinguem el suport dels comitès i del president, perquè ells són els que ens han de, també de dir això sí, això no, quan nosaltres fem una proposta.
1: No sé si tenim algun milionari de l'or d'aquí a la comarca, ens ha tocat mai?
0: Va tocar, sí. Va tocar, sí. A Manlleu, un tercer o un quart premi. Que ara no sé quants diners eren, però eren bastants, eh? No sé quants lingots, però eren bastants diners. La veritat, t'he de dir que no es van posar en contacte amb nosaltres. Vull dir, no. Nosaltres ho vam saber, perquè ho sabem, si l'hem venut nosaltres la butlleta i el número, però ningú es va posar en contacte amb nosaltres dient, mira, gràcies, m'ha tocat. Fem un donatiu perquè m'ha tocat això, no. O potser ho va fer i no ho va dir-ho, eh? Vull dir, clar, també aquestes coses, però vull dir que nosaltres no va haver-hi aquest retorn, però esclar, sí que toca sempre, en algun lloc i aquí també, perquè clar, contra més en vens, això és com el de la bruixa, no?, de sort, sí. Contra més en vens, més possibilitats hi ha que te toqui. Premis petits, sí, molts, 70 euros, 100 euros, 150, 200, sí, això sí, cada any en toquen alguns d'aquests.
1: Mar, ens toca acabar ja. Qui tindràs o qui hi ha ja treballant en el teu lloc?
0: Pues en el meu lloc hi ha la Maite Molist, és una tècnica de tota la vida, o sigui, després de la Fina jo, ja ve ella, pues ella va voler quedar-se com a referent de l'oficina i coneix tots els projectes, evidentment, molts millor que jo, segur. El de captació de fons, per exemple, havia sigut tècnic de captació de fons, tècnica de voluntariat. O sigui, el més important de la Creu Roja és això, el voluntariat i la captació de fons. O sigui, nosaltres som una entitat de voluntariat, llavors per nosaltres el voluntariat és cabdal. Vull dir, n'hem de tenir, els hem de formar, els hem d'acompanyar i hem de fer tot perquè se sentin bé a la Creu Roja. Llavors ella coneix molt bé això, coneix molt bé la captació de fons perquè s'hi ha dedicat molt temps i l'ha fet créixer també. Té un equip bastant estable, que n'hi ha, la majoria fa temps que hi són, vull dir que es coneixen perfectament, coneixen els seus projectes i jo crec que no hi tindrà cap problema, vaja, segur. I ella, doncs, bueno, s'afronta un nou repte, no?, que és portar la coordinació d'un equip, el que això representa, la relació que tindrà amb l'oficina provincial que fins ara no tenia, la relació que tindrà amb els treballadors que fins ara no tenia, les noves contractacions, bueno, doncs tot el que el seguiment dels pressupostos, no?, tot el que li tocarà fer, però segur que ho farà molt bé.
1: Fantàstic, doncs acabem només demanant-te una darrera cosa. Faràs un parèntesi? Faràs de voluntària? Com t'ho has plantejat?
0: Bueno, de moment faré un parèntesi, sí. I després, pues, bueno, segurament sí que tornaré, perquè estic molt lligada a la institució. La veritat és aquesta. No sé com ni què faré, però que alguna cosa faré, segur.
1: Mar Espadaler, gràcies per acompanyar-nos aquesta estona i per aquest perfil d'aquests 37 anys.
0: Quasi res. A vosaltres.
2: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic. on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans, però...

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles, dotat amb 200 milions d'euros. Està oberta als municipis de més de 20.000 habitants, que poden optar fins a 25.000 milions d'euros per projecte. Fins a 25 milions d'euros per projecte. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, destaca els objectius d'aquesta convocatòria.
2: Perquè ens connecten tres idees que sempre haurien d'anar juntes. Justícia social, sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Finalment, el que busquem són barris i viles on es visqui millor i els nostres conciutadans puguin viure de millor manera.
0: Avui també el govern ha obert la convocatòria de 540 places per a secretaris i interventors municipals, una oferta rècord que servirà per dotar d'estabilitat als municipis més petits, que en molts casos no disposen d'aquests càrrecs. És dimarts 26 de maig de 2026 i tenim més titulars. La nova reunió aquesta tarda entre Educació i els sindicats en vaga, centrada en les millores salarials. Sònia Kerr.
3: És en aquest punt que la negociació està enrocada, perquè el govern proposa complements per a tasques específiques i els sindicats volen increments per a tothom. La portaveu d'Ustec, Yolanda Segura, explica els objectius dels vaguistes.
4: Nosaltres volem aconseguir arribar a un acord que realment reverteixi unes necessitats que tenim tant a nivell de condicions laborals com a nivell d'atenció de l'alumnat i, per tant, farem el que faci falta. Si no aconseguim arrencar aquest acord, el conflicte continuarà obert i haurem d'escalar les mobilitzacions.
3: Avui el govern ha aprovat la creació de 1.800 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius per al curs vinent.
0: El jutge ajorna la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero fins al 17 i 18 de juny.
3: Ha estat petició de la defensa de l'expresident, que ha argumentat que necessita més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari que s'han aixecat parcialment avui mateix.
0: Un macrooperatiu contra el tràfic de marihuana a poblacions gironines se salda amb 26 detinguts i 11 plantacions desmantellades.
3: Prop de 600 agents s'han desplegat des de primera hora del matí al barri de Font de la Pólvora de Girona i a 11 localitats properes. Se sospita que els responsables de l'entramat es dediquen al cultiu de marihuana i a la distribució d'aquestes substàncies.
0: En cultura, més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu. Serà en la segona edició de la Barcelona Art Summer School.
3: Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó.
0: Els esports, l'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic Manolo González. Joan Barberà.
5: El nou director esportiu del Club Montsi ha confirmat que l'entrenador del projecte seguirà sent Manolo González, que té contracte en vigor fins al 2027 després d'assolir la permanència. Montsi confia plenament en l'actual tècnic blanquiblau.
0: I volem saber si ha de continuar la calor amb el temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Continua aquest temps del tot estiuenc, i és que a hores d'ara la temperatura s'està enfilant igual que ahir a aquesta hora. Per tant, al llarg de les immediates hores estarem parlant de temperatura màxima de 33-34 graus a l'ombra, a molts indrets de ponent, però cap als 30-32 graus al prelitoral barceloní, gran part de l'interior de les comarques de Girona, o també fins i tot a les valls del Pirineu. Tot plegat amb molt pocs núvols, alguns de prims, ben poc destacables, i algun núvolot més gruixut que apareixerà a l'Alt Pirineu. Però, de moment, avui sense tempestes. Pel que fa demà, una situació molt semblant al matí, algun núvolet a l'Ebre. Durant la tarda, núvols un palet més gruixuts al Pirineu lleidatà, amb alguna gotellada, i atenció perquè demà puja més la temperatura. Seran moltes les viles que estaran entre els 30 i 35 graus, també amb més vent de marinada alta a Lleida i vent arran de mar que es reforçarà a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles. Està dotada amb 200 milions d'euros i poden optar els municipis de més de 20.000 habitants, que tindran fins a 25 milions d'euros per projecte. Els ajuntaments poden presentar les sol·licituds del 6 al 17 de juliol. El govern, a més, avui també ha aprovat una convocatòria rècord de places per a interventors i secretaris dels ajuntaments, que beneficiarà especialment els més petits. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. La Generalitat finançarà la meitat del pressupost dels projectes per als municipis de més de 50.000 habitants i el 70% en el cas de municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants. Els projectes que han de presentar els ajuntaments han de ser per zones d'atenció especial, amb rendes baixes, sense equipaments o problemes d'habitatges i social. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat l'objectiu del Pla de Barris.
2: No és només un pla de barris, igual que la primera convocatòria, que tingui una atenció única amb l'urbanisme i amb les actuacions urbanístiques. Ha de tenir també un component, els projectes que es presentin, de treball social i de cohesió, alhora que un tercer element que ja vàrem afegir en la convocatòria passada, que és la de l'adaptació al canvi climàtic.
7: D'altra banda, el govern ha aprovat una oferta pública històrica de 540 places de secretaris, interventors i tresorers per reforçar els ajuntaments catalans.
0: De fet, interventors i secretaris són especialment necessaris als pobles petits. Dos de cada tres no en disposen. I la demarcació de Lleida és la més afectada en aquest sentit. Alguns alcaldes s'han mostrat prudents davant d'aquesta convocatòria perquè no tenen clar que serveixi per resoldre del tot el problema. Ràdio Rosselló, Laura Alcalde.
8: La notícia d'entrada no genera un respir per a alguns dels alcaldes de municipis com la Granja d'Escarp. Manel Soler, alcalde de Junts Impulsem, creu que no s'està focalitzant el problema.
9: Ara fan aquest anunci que sembla que tothom ens mira i ens diu que bé, no? I els dic que estem igual. No és qüestió de crear més places, sinó és qüestió de facilitar que hi hagi persones que facin la formació, aproven les oposicions i acaben omplint aquestes places. Porto amb 2 anys i mig 7 secretaris. Crec que no s'està focalitzant, realment no és el problema.
8: A la Noguera, la seva capital, Balaguer, ha millorat la situació. Al setembre passat no tenien ni tresorer ni interventor i a finals de mes va marxar el secretari. Fa uns mesos han cobert 2 de les places amb personal propi. Escoltem l'alcaldessa Lorena González Dios.
10: Sí que és veritat que va en detriment de personal propi que tenim de la casa, no? És a dir, nosaltres estem cobrint amb personal propi, però també és veritat que deixem de tenir, no? Doncs les places que tenen.
8: Si ens fixem en les funcions de cadascú, la secretària és la responsable de la gestió administrativa i legal de l'Ajuntament, l'interventor fa de controlador financer i el tresorer custodia i gestiona els fons municipals.
1: Notícies en xarxa.
0: Sindicats i Departament d'Educació es reuneixen de nou aquesta tarda per seguir les negociacions i desencallar el conflicte educatiu. Es fa el dia abans d'una vaga a tot Catalunya, just quan el govern ha aprovat la incorporació de prop de 1.800 professionals al curs vinent. Pels sindicats és una dotació insuficient i també reclamen situar les millores salarials com a eix de la trobada d'avui. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats esperen resposta de la proposta unitària d'augmentar uns 500 euros al complement específic de la Generalitat en el sou dels docents, després que el govern els presentés en la darrera reunió un pla d'increment dels complements de les tutories que no satisfà les seves reclamacions perquè volen que arribin a tot el col·lectiu. És un dels elements claus de la negociació, juntament amb l'increment de plantilles que els sindicats situen en 6.400 places, lluny de les prop de 1.800 que ha aprovat avui el Consell Executiu i que estan incloses en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. Escoltem Sílvia Paneque, portaveu del govern, i Yolanda Segura d'USTEC.
2: Increment importantíssim de la plantilla, tant per l'educació inclusiva com per l'àmbit de plantilla ordinària de professorat. Crec que tot plegat dona un marc de negociació que hem d'esperar a veure com es desenvolupa a les properes hores, però esperem que ens permeti desencallar el conflicte.
4: No seran suficients aquestes 1.800 dotacions. No arriben a tots els centres. Necessitem moltes més dotacions i això també, doncs, ho hem d'aconseguir en aquestes meses de negociació. I el tema salarial és un altre escull, no? Perquè evidentment nosaltres situem un escenari i el departament, doncs, sempre ens ve amb propostes addicionals que no s'hi acosten.
11: Els sindicats mantenen per demà la jornada de vaga i protestes a tot Catalunya i 6 dies de vagues territorials.
0: Tot plegat enmig d'una nova jornada de vaga, avui però per part de l'alumnat. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha fet una mobilització pròpia per primer cop en defensa del professorat d'instituts i universitats. Han convocat vaga a Catalunya i al País Valencià després d'haver expressat el suport al col·lectiu en aquest conflicte i han fet una marxa pel centre de Barcelona. Maite Polo.
12: Professores i estudiants!
13: Unides i endavant!
14: Bon dia. Un centenar llarg d'estudiants de secundària i d'universitats han fet una passa endavant per posar-se al costat dels docents i han cridat consignes contra la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una manifestació que ha sortit de plaça Universitat. Amb el lema "En peu de guerra per l'educació pública", es queixen dels pocs recursos que tenen les professores en el dia a dia, ja que no poden atendre les estudiants com cal, asseguren, i demanen a la Generalitat que actuï. La portaveu nacional del sindicat és Tània Ros.
15: Exigim que les conselleries d'educació facin cas a les reivindicacions de les docents, que escoltin a la classe treballadora i que vellin pels interessos de la classe treballadora, i no el que està sent ara, que són conselleries d'educació que miren pels interessos de la patronal, pels interessos de l'espanyolisme i pels interessos repressius del govern.
14: Les estudiants han cridat consignes a favor de l'escola en català i en contra de la presència policial als centres educatius.
0: 20 minuts i seran les 3. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha ajornat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero. Havia de ser el dia 2 de juny i ha passat el 17 i 18 de juny. Ha estat a petició de la defensa de l'expresident, que argumenta que necessiten més temps per estudiar els més de 4.000 folis del sumari, que avui s'ha aixecat parcialment.
3: Una petició que s'ha fet després que les parts hagin tingut accés al gruix de la documentació incorporada a la causa sobre suposades irregularitats vinculades al rescat de l'aerolínia Plus Ultra i possibles delictes de tràfic d'influències, blanqueig i cobrament de comissions. El sumari, parcialment secret fins ara, inclou informes policials, converses intervingudes i documentació econòmica. Les acusacions populars ja havien avançat que en cas d'ajornament demanarien mesures cautelars com la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences periòdiques davant del jutjat.
0: Doncs encara a Madrid el jutge Juan Carlos Peinado ha citat la dona del president de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, de cara al dia 9 de juny i dona per conclòs així la instrucció.
3: L'audiència preliminar servirà per decidir si l'envia a judici o no. L'instructor ha advertit tant a Gómez com als altres dos acusats, la seva assessora Cristina Álvarez i l'empresari Juan Carlos Barrabés, que hi han d'assistir presencialment. Gómez s'enfronta als delictes de tràfic d'influències, corrupció en els negocis, apropiació indeguda i malversació de fons públics. En relació a aquest cas, la portaveu del govern, Elma Saiz, demana que es deixi treballar la justícia, però ha llançat també aquesta reflexió.
16: Y yo hago una reflexión, porque estamos hablando más allá de políticos, hablamos de personas, de familias. ¿Quién restaura el daño que se lleva haciendo desde hace dos años, más de dos años, pisoteando la honorabilidad de una persona? No todo vale.
3: L'informe de conclusions finals sosté que la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense de Madrid va crear-se seguint la normativa establerta, tot i que apunta a irregularitats en la contractació de serveis per desenvolupar-ne el programari.
0: I el Consell de Ministres ha aprovat avui en segona volta la nova legislació per controlar l'ús que es fa de la intel·ligència artificial a Espanya. Es tracta d'un text pioner que fixa l'obligatorietat de la supervisió humana i que prohibeix la manipulació d'imatges amb contingut sexual. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. La norma aprovada per l'executiu de coalició vol regular un fenomen que afecta àmbits tan dispars com l'economia, la política o la vida de nens i joves. Òscar López és el ministre de Transformació Digital.
18: Establece responsabilidad para los proveedores de inteligencia artificial. Establece algo esencial que está en el corazón de todos los debates que hay de la inteligencia artificial, que es la obligatoriedad de la supervisión humana de los modelos de inteligencia artificial. Responde a la transparencia de los algoritmos, responde a la protección de los menores, responde a la supervisión humana y responde a la responsabilidad de los que desarrollan la inteligencia artificial.
17: Consell de Ministres, que també aprovava canvis en la jubilació flexible per permetre als jubilats que vulguin tornar a treballar com a autònoms i mantenir el cobrament de part de la pensió. Elma Saiz és la ministra de Seguretat Social i portaveu del govern espanyol.
19: Esta modalidad de jubilación ofrece la posibilidad de que las personas que ya estén jubiladas, si voluntariamente, si es su deseo, y esto es muy importante, que sea voluntario, puedan reincorporarse a la actividad y poder compatibilizar el percibo de su pensión con un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial o también con la realización de un trabajo por cuenta propia como autónomos.
17: Amb aquest canvi, a partir d'ara, el jubilat que vulgui podrà percebre fins al 25% de la pensió mentre desenvolupi l'activitat per compte propi.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a les comarques de Girona, on els Mossos han detingut 26 persones i han desmantellat 11 plantacions de marihuana. Tot plegat en el marc d'un macrooperatiu contra el tràfic de drogues que s'ha iniciat a primera hora del matí en una dotzena de localitats. També s'han decomissat armes i una gran quantitat de diners en efectiu.
3: Els agents han fet 26 entrades en total al barri de Font de la Pólvora a Girona i també altres municipis del Gironès, la Selva i l'Alt Empordà. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Televisió de Girona, Eduard Llinàs.
20: Uns 600 agents dels Mossos d'Esquadra han desplegat a primera hora d'aquest matí un operatiu per desmantellar una presumpta xarxa criminal dedicada al tràfic i cultiu de marihuana a Girona i pobles propers. La policia també relaciona aquest grup criminal amb la tinença d'armes i el blanqueig de capitals. Un dels punts on s'han ordenat escorcolls és, almenys, en dos pisos del barri de Font de la Pólvora de Girona, on s'han identificat un mínim de dues persones. Els Mossos sospiten que els responsables es dediquen al cultiu interior de marihuana i a la distribució de substàncies. A banda dels escorcolls al barri de Font de la Pólvora, l'operatiu també s'ha desplegat a Riudarenes, Cassà, l'Escala, Sils, Caldes, Brunyola, Llagostera, Bescanó, Saurrà, Quart i Sal.
0: Tres quarts de tres, primer dia avui de vaga de les biblioteques de Barcelona. Els sindicats han convocat una aturada indefinida per reclamar millores a les condicions laborals i reestructurar els equips, que en algunes ocasions, segons denuncien, arriben a fer jornades partides d'11 hores.
3: La bibliotecària i delegada sindical de la CGT, Irene Lameiro, afegeix un altre factor que agreuja encara les condicions laborals de la plantilla, i és que les biblioteques s'han convertit en espais, diuen, on també es donen conflictes de convivència.
5: Les biblioteques no són aquest temple de la lectura i del silenci. Les biblioteques s'han convertit una mica en un calaix de sastre, no? On tothom és benvingut i de vegades se'ns toca també doncs, assumir problemàtiques socials, però per les que no estem preparades, no tenim la formació, no tenim els recursos, faltaria també, moltes vegades ho demanem, educadors socials a les biblioteques.
3: Gairebé mig miler de treballadors atenen les 41 biblioteques de Barcelona.
0: I ahir no deixem la capital catalana perquè Barcelona tancarà l'any amb tres línies més de bus express, dues a la Meridiana i una que connectarà la Marina del Prat Vermell amb la ciutat. A més, a partir del setembre s'allargarà la línia X1 fins a la zona universitària. Carina Bellvé, bon dia.
21: Bon dia. Un any després de la posada en marxa de la tercera línia de bus express que connecta l'Hospitalet de Llobregat amb el Paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona aposta per incrementar aquesta mena de transport públic de busos ràpids amb poques parades amb l'objectiu que serveixi com a al·licient per deixar el cotxe. Les novetats inclouen crear dues d'aquestes línies a la Meridiana i una altra que connecti la Marina del Prat Vermell amb el centre de la ciutat a través del Morrot. A més, al setembre es preveu portar la línia X1 que connecta Glòries amb Francesc Macià fins a la zona universitària per la Diagonal. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
22: Són millores que crec que estan trobant la millor resposta possible en els usuaris, que és un creixement de les validacions, i això vol dir que és una molt bona resposta a les necessitats de transport públic, com dic, que ens fan veure que aquesta és una aposta d'èxit per la ciutat de Barcelona i amb mirada també metropolitana.
21: Pel que fa als busos interurbans, es preveu que en els propers mesos s'endrecin les parades de la Diagonal perquè siguin més confortables i es gestionin millor les cues de passatgers.
0: Tot està a punt a Granollers per la inauguració aquesta tarda del 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Se celebrarà fins divendres al Palau d'Esports de la localitat. La inauguració oficial és aquesta tarda, com us dèiem, i durant tres dies comptaran amb ponents de gran renom, així com centenars d'assistents vinguts de bona part del món. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
23: El Congrés té per objectiu ajudar a repensar les ciutats com espais educadors, inclusius i transformadors per mitjà de l'educació i la cultura. Hi ha tres eixos, comunitat, sentit crític i creativitat, que ja s'han treballat aquests últims mesos amb els estudiants de la conurbació de Granollers i amb la ciutadania el màxim diversa possible, com diu el director del Congrés, Albert Soler.
24: Hem treballat amb diverses entitats, per exemple, amb això fent l'Homenar, i hem tingut aquí contacte amb moltes entitats. I després vam fer crida a la participació, hem tingut un grup de voluntaris magnífic, però vàrem veure també que calia obrir-nos a buscar gent de tots els barris, d'edats diferents, i ens vam inventar allò, i si fóssim 500, on hem anat a connectar amb gent molt diversa, molt diferent.
23: En aquests quatre dies de congrés hi haurà 14 ponències o diàlegs a càrrec d'experts internacionals, com ara Marina Garcés, Oriol Nelo i Joan Fontcoberta. El congrés també contindrà l'Assemblea General de l'Associació Internacional de Ciutats Educadores, tallers, exposicions i visites a iniciatives granollerines que milloren la ciutat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Jonathan Andic deixa temporalment la vicepresidència de Mango per centrar-se en la seva defensa.
3: Ho ha anunciat ell mateix a través d'una carta oberta on assegura que vol centrar-se en la seva defensa. Andic és investigat per homicidi per la mort del seu pare i fundador de Mango, Isaac Andic, mentre tots dos feien una excursió per Montserrat.
0: Mor l'home de 78 anys que va quedar ferit crític en caure per una zona de roques a Begur.
3: Els fets van passar ahir a quarts de nou del matí a la localitat Baix Empordanenca. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Joab Trueta de Girona, on ha mort aquest matí.
0: I tenim encara més actualitat local del dia. Notícies que avui ens arriben des d'Ona Codinenca i Ràdio Mollet.
25: L'Oncodines Trail tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de 303.733 euros per la lluita contra el càncer. Enguany es va trencar el protocol amb un acte col·laboratiu que va incloure dues curses d'11 i 6 quilòmetres abans de desvetllar la xifra final al Parc Usar de Sant Feliu de Codines, en un acte que va reunir més de 200 persones i que va comptar amb l'actuació de Ramon Miravet, que va anunciar que serà el padrí de la pròxima edició. Els diners d'enguany es repartiran entre 9 fundacions destinades a la investigació i l'acompanyament de malalts de càncer.
2: A Mollet del Vallès s'ha aprovat per unanimitat el Pla Estratègic Municipal d'Infraestructura Verda i Biodiversitat. El pla identifica quins són els barris de Mollet amb major dèficit d'arbrat i espais verds per equilibrar la distribució del verd urbà. Ferran Segarra, regidor de Justícia Ambiental i Ecologisme.
6: Volem plantar aquesta llavor que serveixi per seguir avançant cap a la nova transformació verda, una ciutat que continuï apostant pel medi ambient, que miri pel benestar dels seus veïns i veïnes i on la natura no sigui només una cosa ornamental.
2: El pla també planteja una xarxa basada en l'ecologia del paisatge.
0: I és moment per a la cultura. Més de 160 joves artistes de 45 països es trobaran aquest estiu a la segona edició de la Barcelona Art Summer School, el BAS. Del 5 al 19 de juliol posaran en marxa projectes de cinema, música, teatre o dansa i ho faran amb el suport de professionals com la coreògrafa Sol Picó. Enguany, la mostra de treballs estarà oberta al públic de manera gratuïta dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. El BAS uneix institucions clau del panorama artístic del país, l'ESCAC, l'Institut del Teatre i l'ESMUC. Cinema, teatre, dansa i música es troben i fusionen en una experiència immersiva de dues setmanes. Els participants, més de 160 joves d'entre 18 i 30 anys, provinents de 45 països, desenvoluparan projectes artístics alhora que participen en classes magistrals de professionals com Erika Last o a tallers com el del periodista i músic Edi Pou. Tot a espais emblemàtics de la ciutat, com la Fàbrica Coats, el Convent de Sant Agustí o Palo Alto. La idea, com ha explicat el coordinador del programa, Cristian Checa, és que les diferències estimulin la creativitat.
8: El que els xavals vinguin de contextos diferents, de disciplines diferents, de forma de fer diferents, el que origina, i això l'any passat va ser una prova viva d'això, és que els projectes són molt rics.
7: Per fer-ho possible, els participants tindran mentors de reconegut prestigi com la coreògrafa Sol Picó o l'actor i ballarí Alberto Velasco. Per primera vegada, el resultat de la seva feina es podrà veure gratuïtament en sessions incloses dins del Festival Grec.
0: I Literàrum desembarca aquest cap de setmana a Móra d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, després de passar per les noves subseus de Morella, Calaceit, Tortosa, Tivissa o Reus. Una edició, la número 19, que creix en programadors, espectacles i en projecció territorial. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
9: La 23a Fira del Llibre Ebrenc i la 19a d'Espectacles Literaris en català i occità arriba aquest cap de setmana a Móra d'Ebre. En aquesta edició destaca l'increment de programació, la inclusió de propostes de moltes disciplines artístiques i l'augment de recolzament i col·laboració per part d'entitats i administracions. Una d'elles, el govern d'Andorra, amb qui signaran un conveni en els propers dies. Ho explica Lluís Xavier Flores, director de Literàrum.
10: Des de la direcció de Literàrum hem volgut involucrar a institucions d'Andorra, a institucions fins i tot de la Catalunya Nord, de l'Alguer, de Catalunya, òbviament, estem aquí, del País Valencià, de l'Aragó, i prova d'això doncs, és el programa que tenim, no només en diversitat de procedència d'espectacles, sinó també de procedència d'autors i d'autores de llibres, de temàtiques, i que es veu reflectida doncs, en aquestes institucions.
9: Amb aquesta expansió, Literàrum es consolida així com un projecte que referma el seu paper com a mercat estratègic per a la contractació i difusió d'espectacles literaris en català.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol aposta per la continuïtat del tècnic, de Manolo González.
26: Bon dia, Marta. El nou director esportiu del club, Monchi, ha confirmat que l'entrenador del projecte continuarà sent Manolo González. Monchi confia plenament en l'actual tècnic blanc i blau.
27: Él sabe que la confianza era absoluta. Es verdad, y tengo que ser sincero, que esa confianza ha ido creciendo a medida que he ido conociéndolo en el día a día. En estos, pues, las últimas dos semanas que he estado presente, ¿no?, en el día a día del equipo, en el día a día del club. Creo que es la persona idónea para ir seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
26: A la Lliga F, Alexia Putella s'acomiadarà demà de la seva afició en el darrer partit que jugui amb la samarreta del Barça, el Johan Cruyff, a l'espera que se'n faci oficial l'adeu. Avui, el tècnic Pere Romeu ha recordat que es tracta d'una llegenda del Futbol Club Barcelona i del futbol femení.
28: És una llegenda del club, és una futbolista importantíssima que ha guanyat moltíssim aquí, que ha ajudat molt a que el futbol femení vagi cap endavant. Per tant, en cas de que marxés, està clar que hauria de rebre l'homenatge que es mereix.
26: Avui juga el Badalona Women, és la penúltima jornada de la Lliga F, rep el Real Madrid a partir de les 7 de la tarda. Avui es disputen el tercer definitiu partit de les tres eliminatòries de quarts de final de l'hoquei Lliga masculina, que queden per decidir a partir de 8:45 Calafell Reus, Igualada Voltregà i Barça Noia. Respecte al partit entre el Calafell i el Reus, protagonistes Carles Domènech, jugador del Calafell.
4: Però la veritat és que ara tenim moltes ganes i estem amb moltes forces, ja que el tercer partit és a casa, amb la nostra gent, amb els estrellats. A casa sempre donem una millor versió nostra i la veritat és que ho donarem tot. És l'última oportunitat que tenim i anirem a per totes. La veritat és que intentarem plantejar el partit el millor possible, tot i que no tenim gaire temps, però anirem a per totes i intentarem guanyar aquest tercer partit per anar a les semifinals del playoff.
26: I el porter del Reus, del conjunt del Baix Camp, és Càndid Ballar.
11: És uns quarts de final una mica típics, no?, que has de guanyar els tres partits per passar a semis. Sí, jo crec que l'equip va tenir ambició, no?, d'anar allà, de guanyar, de demostrar que som els Reus, de que podem guanyar tres partits i d'arribar a semis amb bona dinàmica.
26: D'aquests dos últims partits en sortirà una sèrie de semifinals, mentre que Liceo ja semis espera rival de cara en el partit que viuran el Calafell i el Reus. La Supercopa de Bàsquet 2026 es jugarà a Badalona, serà el 19 i 20 de setembre, en el que serà el primer títol del nou curs. Per cert, avui el Joventut Badalona acabarà de jugar el partit de la jornada 29 contra l'Unicaja, que es va aturar el descans per problemes al marcador. I també destaquem nou fitxatge a l'Espar Girona, la Lliga Femenina, han compromès el fitxatge de Juana Camilion, de 27 anys.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Ho hem de deixar aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

Avui fa un any que crido i ningú em sent. Em vaig desconnectar sense ser-ne conscient.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: Vamos aguando esta locura.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic. Vamos.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Personal administratiu per administrador de finques. Professional de l'educació social. Control accessos en edifici públic. Recanvista sector automòbil.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: La mort d'un motorista aquest cap de setmana a la carretera del Collformic ha tornat a evidenciar una realitat bastant incòmoda. A Osona i a Lluçanès hi ha carreteres que acumulen accidents des de fa anys, però les solucions continuen arribant a comptagotes. La víctima, un home de 56 anys de Castellà del Vallès, va morir dissabte després d'una sortida de via al terme del Brull. Una nova tragèdia que en una carretera coneguda pels revolts exigents, l'alta afluència de motos i els excessos de velocitat. Però Collformic no és un cas aïllat. La C-17 continua concentrant sinistres greus entre Osona i el Ripollès, especialment en trams com les Lloses o Malla. Aquest mateix any, un motorista de 25 anys de Balanyà va morir a les Lloses després de sortir de la via. I segons dades publicades aquest 2025, Osona, el Ripollès i el Lluçanès acumulaven ja 7 víctimes mortals a les carreteres abans d'acabar l'estiu. La preocupació no és només per les víctimes, és també pels col·lapses constants, els avançaments imprudents i la sensació que hi ha vies que han quedat petites pel volum de trànsit actual. La C-17, la C-25, la carretera de Collformic o alguns accessos secundaris del Lluçanès s'han convertit en punts habituals de risc, especialment en els caps de setmana. I aquí és on el debat ja no pot limitar-se a apel·lar a la responsabilitat individual. Evidentment, cal prudència al volant. Però quan els accidents es repeteixen els mateixos trams durant anys, també hi ha una responsabilitat col·lectiva i institucional. Doncs fan falta més controls, millorar manteniment, inversions i decisions en seguretat viària. Perquè cada vegada que hi ha una nova víctima, el territori torna a sentir les mateixes promeses. I mentrestant, masses carreteres d'Osona i el Lluçanès continuen sent notícia només quan ja és massa tard. És dimarts 26 de maig del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, parlarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, sobre el So de les Cases, una proposta cultural que combina música i tradició i que, a més, enguany arriba a la 10a edició. I després l'Enric Rubio farà una valoració de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu amb Marc Paredes, representant de l'Associació de la Fira. Tocades les 10 del matí, ens endinsarem al món econòmic amb en Joan Carles Arredondo, cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. Avui, en concret, amb ell parlarem sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Stilauder i Puig, dues companyies que volien fusionar els seus respectius negocis. I després, a 10:45, serà el moment de veure què s'hi cau a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez. I el programa l'acabarem amb el Traster, la tertúlia d'Estar per Casa, amb l'Enric Rubio, la Laia de Déu i l'Isaac Muntades. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que fem posant-nos al dia. I com explicàvem avui a l'editorial, un altre motorista va morir aquest cap de setmana a la carretera BB-503-5301 al Brull. És el segon en menys d'un mes. L'Ajuntament reclama mesures a la carretera de Collformic, que segons denuncia s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a grans velocitats. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: L'accident va tenir lloc a 6:15 de la tarda en una sortida de via al punt quilomètric 28,5 prop de la font dedicada a Artur Osona. No hi va haver cap més vehicle implicat i la víctima és un home de 56 anys, veí de Castellà del Vallès. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Llavors, la víctima, un veí de Barcelona de 59 anys, va xocar frontalment contra un altre vehicle i els seus ocupants del cotxe van resultar ferits. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit. En parla l'alcalde Pere Medina.
3: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va per la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera que a través d'aquest parc natural que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
2: Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
3: El sistema el decidiran ells, no són els professionals, que ja decidiran quines mesures han d'aplicar, però sí que reclamem, doncs, com a mínim, més presència policial, si més no aquests caps de setmana, i si s'ha de ficar algun tipus d'infraestructura per limitar la velocitat, doncs que ho estudiïn i que ho facin.
2: El motorista que va morir aquest dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i el Lluçanès. El gener va morir un ciclista en un xoc contra un cotxe a l'eix del Lluçanès i pel febrer van atropellar un home a Vic. Aquest maig, a banda dels motoristes, el dia 15 va morir una noia de 25 anys en una sortida de via a la C-17 a Vic.
0: El Pla Ter és el pla de la Generalitat per promoure l'energia elèctrica, eòlica i fotovoltaica, un projecte que Osona preveu la instal·lació principalment de plaques solars en camps, Andreu.
2: Una cinquantena de persones es van concentrar diumenge al polígon de Vic per protestar contra el pla. El sector de la pagesia ho considera una erosió cap al territori perquè posa en perill l'activitat i el futur dels pagesos, ho explica Júlia Viguer, coordinadora de l'Eix en Lluita.
4: Això s'ha fet d'esquenes a la ciutadania, a la població, perquè s'ha decidit des dels despatxos de Barcelona, des dels territoris no hi hem tingut res a dir i, per tant, aquest pla no mira per les necessitats del territori ni per la gent que hi habitem.
2: Un dels sectors més afectats són la pagesia. Aleguen que la terra és la seva primera matèria i no els poden treure el més bàsic a la seva supervivència. En parla Oriol Rovira, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos.
5: Ens volen ocupar un piuac d'hectàrees que estem utilitzant per produir aliments i això dona perill, doncs, a la viabilitat de moltes explotacions, com els pagesos hauran de tancar la seva activitat perquè no tindran suficientment terra, doncs, per als seus animals o per cultivar els seus aliments. Llavors, tenim un risc aquí d'una pèrdua de pagesia molt gran.
2: El sector reclama la nova mirada per tirar endavant el projecte. Consideren que les teulades d'empreses de polígons o les hectàrees perdudes que el bosc ha absorbit i ja no són viables poden ser una alternativa. Deixa molt clar que està a favor de les energies renovables, però no de projectes com el Plàter i de l'impacte paisatgístic i econòmic que comporten. Així ho explica Jaume Prat, de Revolta Pagesa.
6: Tenim molt clar que les renovables fan falta. El que no volem és que es facin expropiacions i que tirin pel dret agafant terres que són fèrtils i que les necessitem per nosaltres. A Barcelona hi ha molts metres quadrats de teulada, hi ha moltes teulades. Tenen moltes zones improductives que podrien omplir de plaques solars. Però, com sempre, sol castigar l'àmbit rural.
2: La jornada de diumenge va començar amb una xocolata de seguida d'una tracturada i després debats i xerrades per determinar quines han de ser les properes accions a seguir.
0: I al Moianès, municipis com Moià i Castellterçol o Caldes acumulen moltes zones prioritàries del Plàter, però és Santa Maria d'Oló el que destaca per tenir moltes zones susceptibles a ser ocupades per panells fotovoltaics. Laia de Déu, una codinenca.
7: Però tot i que el mapa especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi placa, el municipi només està obligat a omplir per la nova llei del Plàter un 1% d'aquestes terres designades prioritàries. Això seria entorn a les 115 hectàrees de les 6.621 que té tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és alcalde del poble.
8: A veure, l'estudi que ha fet Generalitat de tot el territori que hi ha Oló, més o menys han considerat que un 20% és apte per poder-hi posar plaques, però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
7: Ara els ajuntaments poden presentar al·legacions sobre algunes de les zones designades com a prioritàries, tot i que l'última paraula la té el Departament de Territori. En tot cas, un cop el pla estigui en marxa, un cop la quota de terreny que es demana a cada municipi estigui completa, en el cas d'Oló, les 115 hectàrees que comentàvem abans, els ajuntaments hauran de valorar si donen permís per continuar ampliant el nombre de camps de plaques solars que es proposin. A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada per als propietaris dels terrenys. Laura Juncadella és regidora d'Urbanisme d'Oló.
9: En absolut, vull dir, tothom ha d'estar molt tranquil perquè, el que dèiem, no? Aquí es marquen les zones, aleshores, quan algú vulgui posar alguna placa o algun parc fotovoltaic, doncs aquesta persona es posa en contacte amb el propietari i, en tot cas, el propietari és el que diu si sí o si no. Que tu tinguis, que estigui marcat al teu territori no vol dir que t'hi vagin a posar allà sense permís teu. Mhm.
7: A Santa Maria d'Oló, la majoria de terrenys designats prioritaris són terrenys de camps de conreu i bosc situats a tocar de l'eix transversal, però també se'n troben a la zona entre Sant Joan d'Oló i l'Estany, seguint el camí de Sant Jaume.
0: Xavier Capdevila del PSC de Campdevànol defensa Enric Pérez, el regidor forçat a dimitir pel partit, al ple del Consell Comarcal Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
10: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Camp Nou del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
11: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
10: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells, que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Oriols d'Aliança o Joan Sarri del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.
0: I l'Oncodina Estrell tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord de més de 300.000 euros destinats a la lluita contra el càncer. En concret, el repte solidari ha aconseguit recaptar 303.733.000 euros, que es repartiran entre 9 entitats i fundacions dedicades tant a la investigació com l'acompanyament de persones malaltes i les seves famílies. Laia de Déu.
7: Més de 200 persones van participar en l'acte de diumenge 24 de maig, on es va canviar el protocol per un acte participatiu i col·laboratiu. L'objectiu, descobrir la xifra final, però també al final del petit repte que havien organitzat. Es tractava de dos recorreguts, un d'11 quilòmetres per a aquells que volien córrer i un altre de 6 quilòmetres que es podia fer caminant o corrent. El tret de sortida es va donar a la plaça Josep Ventura i al final era l'incògnita. Un final al Parc Usart, on es va desvetllar el donatiu final enmig d'un ambient festiu amb vermut i una actuació sorpresa del cantant Ramon Mirabet, que també ha anunciat que serà el padrí de la propera edició. Ens ho explica Lluís Vilalta.
12: Aquests actes així es motiven molt perquè la gent participa i crec que a partir d'aquesta forma que vam aconseguir ahir ens obre la porta a poder-ho fer altres anys. Han vingut totes les fundacions i ens han ajudat moltíssim a fer-ne difusió i ens ajudaran més encara. I, com no, pues, agrair molt la inestimable col·laboració del Ramon Mirabet, que va venir aquí a ajudar-nos i, a més, vam poder avançar que serà el padrí de la propera edició de l'Oncodines.
7: Durant l'acte, diverses de les entitats beneficiàries han explicat els projectes que podran impulsar gràcies al donatiu de l'Oncodines. I és que enguany, com deien, són 9 fundacions. L'Onco Vallès, l'Institut Goodman, la Fundació Enriqueta Vilavecchia, l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Fundació Sanitària Mollet, l'IRB Barcelona, la Fundació Josep Carreras, Xarxa Rosa i Amb Cavalls. L'organització també ha aprofitat l'acte per posar en valor el creixement del projecte i marcar ja un nou objectiu per l'any vinent. Jordi Franquesa, codirector de l'Oncodines.
13: Podem dir que ja hem arrencat la temporada. És una temporada amb un objectiu encara més ambiciós. L'objectiu és dirigir-nos cap al 500.000 d'euros. En aquesta línia, l'any que ve, l'Oncodines incorporarà un circuit per bicicletes amb el mateix format d'equip, intentant compartir doncs, zones de bicicletament, però no el recorregut, i si l'arribada, i una mica doncs, incorporar més gent que pugui fer que incrementem el donatiu.
7: La sisena edició de l'Oncodines va comptar amb més de 1.700 participants repartits en 310 equips. Això sí, mantenint la mateixa filosofia que el va iniciar, combinar esport, solidaritat i implicació col·lectiva per la lluita contra el càncer.
0: <t 'ha> I el grup Vinyes, firma biguetana dedicada a la producció de carn de boví, ha comprat l'edifici de l'agrària de Torelló, Andreu.
2: El principal actiu de l'antiga cooperativa era la fàbrica de pinso i vinyes, aprofitarà l'oportunitat per reactivar-la i fabricar-se part de l'alimentació del bestiar de les granges pròpies i les que té integrades. L'empresa biguetana hi farà una inversió de 1,5 milions d'euros per adequar i fer millores a les instal·lacions, per exemple, per reduir sorolls. Es manté la mateixa llicència d'activitats que tenia l'agrària de Torelló i, per tant, el mateix volum de producció. Calculen treure 90 milions anuals de quilo de pinso, que ha de contribuir a tancar el cercle de tota l'activitat de producció de carn, des de les granges fins a la venda. Fins ara, tot el pinso el li subministraven des d'Ivars d'Urgell. Amb l'entrada en funcionament de la fàbrica de pinso de Torelló, es podrà partir de la provisió, contribuint a reduir la petjada de carboni. Tot i que el procés de fabricació de pinso està automatitzat, amb la integració de la fàbrica a la cadena de valor, es generen llocs de treballs directes i indirectes.
0: I el Consell Comarcal participarà en la recuperació dels cossos de mig miler de persones d'una fosa comuna del cementiri de Girona, on hi ha almenys 24 ripollesos, Isaac Muntades.
10: El govern del Consell Comarcal s'ha implicat amb la tasca de l'Associació per la Recuperació de la Memòria Històrica de Llagostera, el Gironès, per aconseguir que s'exhumi la fossa comuna del cementiri de Girona. Segons una investigació arqueològica, hi ha els cossos de 510 persones, de les quals, com a mínim 24, eren del Ripollès. Tot plegat es va concretar en una reunió del president Amadeu Rossell amb la presidenta de l'Associació Llagostarenca, Teresa Mur, en què també van participar el president Sergi Albric, la consellera comarcal d'Igualtat i Feminisme, Judit Cornellà, i Joaquim Roquer, persona del Ripollès implicada en el projecte. Durant la reunió, el Consell Comarcal del Ripollès es va comprometre a emprendre accions per difondre els noms de les persones afusellades enterrades a la fossa per contribuir a localitzar-ne els familiars vius. També vol contribuir a donar a conèixer l'existència de la fossa i els fets que s'hi relacionen. Alhora, la corporació demanarà formalment al Memorial Democràtic que n'acceleri l'obertura en coordinació amb l'associació. La documentació situa les execucions al mur sud del cementiri i s'haurien produït entre el març del 1939 i el gener del 1945. Entre les víctimes hi consten dues dones. La relació d'ofici reforça el pes del món rural en aquella repressió. Els pagesos són el grup més nombrós, amb 208 casos, molt per davant de paletes, jornalers i xofers de diverses comarques. L'any 2010 la fossa es va dignificar amb la instal·lació de 510 plaques amb el nom, el cognom, l'edat, la població i la data d'afusellament de cada víctima enterrada.
0: La salut i la descoberta d'una nova disciplina ha estat el protagonista de la marxa iògica d'enguany de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, Enric Rubio.
14: Així és, Ona, i és que enmig del tràfic de la fira, el matí de diumenge començava d'una manera diferent, amb una proposta que va néixer fa 3 anys amb la voluntat de combinar l'activitat física, la tonificació corporal i la connexió amb la natura a través del moviment conscient. Escoltem a Núria Burgaia, organitzadora de l'activitat.
15: La gent queda sorpresa i els agrada simplement per la senzillesa que és el combinar les dues disciplines i perquè els portem per corriols. I aquesta descoberta de caminet, agrada.
14: Els participants han completat un recorregut de menys de 4 quilòmetres seguint el corriol, en una experiència que ha volgut posar el focus no tant en la distància recorreguda, sinó en la manera de caminar, la respiració i les sensacions que desperta l'entorn natural. Un dels aspectes que els assistents han valorat molt positivament, com per exemple una d'elles, la Núria Rodrigo.
16: Sobretot el contacte amb la natura i després una tècnica que jo no coneixia. Jo m'agrada molt caminar per la muntanya, però no havia fet mai marxa nòrdica i en aquest cas faig ioga també i aquí com que ho combina tot, doncs mira, m'està agradant. A més és per totes les edats perquè crec que és una bona experiència i que tothom ho pot intentar.
14: Tot i el bon balanç de l'activitat, des de l'organització asseguren que volen continuar fent créixer la iniciativa i animar més veïns i veïnes a participar-hi en les properes fires de Sant Isidre.
15: Ens falta que això soni una miqueta més, perquè aneu venint com a contagotes la gent nova. Agrada, però no té ressò. No sé si és per l'hora, però més enllà no podem anar, perquè cau una solana.
14: Així doncs, la marxa iògica ha tornat a convertir-se en una proposta que uneix esport, benestar i natura, consolidant-se com una de les activitats més dinàmiques i revitalitzants de la programació de la Fira Sant Isidre.
0: I al Montornès del Vallès, gairebé 700 persones van seguir el musical de la Remenaçada, un espectacle que és possible gràcies a l'implicació de mig centenar de veïns i veïnes, Enric Rubio.
14: Així és, Ona. Els diàlegs i les cançons del musical La Remençada han sonat ben fort un any més als carrers del poble. I és que és la desena vegada que l'associació La Remençada interpreta l'obra de forma itinerant, tal i com el seu creador, l'escriptor Xavier Bertran, la va concebre en la seva estrena l'any 2014. Dissabte a tarda, sota un sol més típic de l'estiu que de la primavera, al voltant de 650 persones van seguir la representació, que de nou va incloure tres escenaris, la plaça dels Remenses, el Parc dels Gegants i la plaça Pau Picasso. En aquest darrer espai es van escenificar l'última batalla de la Guerra dels Remenses, lliurada el 4 de gener de 1485 a Montornès. Aquest fet històric va comportar la derrota de Veguer de Barcelona, Pere Anton de Roca Crespa, superat per la revolta popular encapçalada pels líders dels pagesos alçats, Bartomeu Sala. En aquesta edició, una cinquantena de persones han fet possible l'espectacle, intèrprets i encarregats de logística, que des del febrer han estat assajant el musical a l'Escola Mugent, amb el ballesà Toni Figuera repartint com a director de l'obra, que compta amb música del compositor Xavier Baurier. Respecte a l'any passat, s'han introduït canvis en la posada en escena, especialment en els actes 3 i 4, i s'han incorporat nous elements escènics, com per exemple una taverna, que han propiciat un major nombre de moviments i interacció entre els intèrprets.
0: I també, com us explicàvem, un mural de la ninotaire Pilarín Vallès llueix des de divendres a la nova urbanització de Rentanys de Manlleu. L'obra plasma coses globals que fan i expliquen al municipi, com ara la festa del serpent, les escoles, les fàbriques, els pescadors o les sardanistes. Això sí, amb el Ter com a protagonista, Andreu.
2: Com una enciclopèdia visual de Manlleu, amb la inconfusible segell de la ninotaire Pilarín Vallès, així és el nou mural que llueix a la nova urbanització dels Rentanys des de divendres. L'estampa té com a protagonista el riu Ter, el serpent, és un dels altres emblemes de l'obra, i a partir d'aquí, detalls i més detalls. Tot amb la filosofia d'incloure-hi a tothom. Ho explica la mateixa Pilarín.
17: Homenatjar la gent que donen bona vida amb un poble, amb una ciutat, amb una vila, que donen bona vida, però que poder ningú els hi farà un monument privat. I és un monument per tots ells, per la gent dels gegants, dels diables, de la serpent, tota aquesta gent que donen aquesta part divertida de pertànyer a un lloc concret.
2: L'encàrrec es remunta fa més de 2 anys, quan ni tan sols havien començat les obres d'un sector. Ho concreta l'alcalde, Arnau Rovira.
18: I crec que és realment important, doncs, que tinguem una obra d'art que parli de Manlleu i que quedi, doncs, aquí també posada. I quan la vam començar a treballar, la treballàvem per posar-la, doncs, en algun lloc que fos una cidereta del pastís, en algun dels desenvolupaments urbanístics.
2: L'alcalde feia èmfasi divendres en l'ànima del passat industrial del municipi, destacant les treballadores de la fàbrica, també representades al mural. Dones que són el motiu d'haver pintat el cel de color rosa en comptes de blau.
18: Si veieu que el cel, doncs, és de color rosa per reivindicar, doncs, les dones de les fàbriques. I com que anaven amb bata blava, doncs, es va creure que era realment important, doncs, que es veiés una diferència. I tot això és

0: molt poques novetats meteorològiques. Tenim un enorme anticicló que ocupa tota l'Europa occidental. Fa ja uns dies que ho dic, això, i anirà per llarg. I és que es troba còmode, aquest enorme anticicló, i ens està provocant aquesta bombolla d'aire càlid que es nota per totes bandes. Vaja, és una pujada de temperatures molt clara d'aquests dies, amb molta estabilitat, molt de sol i amb això, amb unes temperatures clarament per sobre del que tocaria. Les mínimes encara són una mica agradables, no fa molta calor a nit, és normal, a més som al mes de maig encara, i es dorm prou bé, però ràpidament la temperatura pujarà, moltes màximes avui al voltant dels 30 graus. Calor gairebé. Estem un mes adelantat pel que fa a la calor. Una calor que seria de finals de juny o de principis de juliol. Molt pocs núvols, alguna nuvolada tarda inofensiva a la zona del Pirineu, no hauria de deixar cap precipitació. Si en deixa algunes, serien quatre gotes mal comptades, però en principi no deixaran cap precipitació. Els vents molt febles, si aneu al mar aquests dies veureu que està com una bassa d'oli, no es mou el mar, són molt febles els vents. Això és fruit d'aquesta tranquil·litat meteorològica i d'aquest enorme anticicló que tenim a sobre. Això és tot. A disfrutar el dia d'avui, a disfrutar d'aquest ambient de juliol gairebé, i que en tenim per dies i dies. Adéu, bon dia.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas d'aquesta previsió meteorològica que ens has donat avui i també per aquest anticicló, com bé tots sabeu, està a punt d'arribar. Nosaltres, ja sabeu, a partir de 9:45 parlarem amb la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella, sobre el so de les cases, aquesta proposta cultural que combina música, patrimoni i tradició i que, a més, aquest any arriba a la 10a edició. Tindrem aquí a la Bet Piella perquè ens expliqui totes les novetats. Després, l'Enric Rubio farà una valoració de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu amb Marc Paredes, representant de l'associació, i tocades les 10 del matí ens endinsarem en el món econòmic amb Joan Carles Arredondo, on avui parlarem sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Stilauder i Puig, dues companyies que volien fusionar els seus respectius negocis. Explicarem el per què i com. I després, com sempre, acabarem el programa amb la tertúlia del Traster, d'estar per casa amb els companys del Territori 17, però abans anem a publicitat. Fins ara.
3: El 9FM, el nou so d'Osona.
4: 24/7.
5: Avui, un cotxe per moure'm.
6: Demà, una furgoneta per treballar.
5: I demà passat, un monovolum per viatjar.
6: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
5: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
6: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a alr.cat.
5: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
7: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
8: Ara, a Impremta Mater, estrenem un nou servei de copisteria des de la web. Estalvia temps. Envia els teus documents a Impremta

0: impremtamater.com i passa-ho a recollir quan vulguis o t'ho portem a casa. Impremta Mater. Ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de Vic.
1: A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
2: Estàs preparat per aquest estiu? A Boi Galter som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai. Tendals, pèrgoles, escrins interiors... Anticipa't a la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No ho dubtis i vine a Boi Galter. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.com i també som a Instagram, boigaltés.tendals.
3: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
4: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
5: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
6: El 9FM. El nou so d'Osona.
7: Territori 17.
8: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
9: Bon dia de nou, bona.
8: Què, com portem aquest dimarts?
9: Bé, bé, el portem bé.
8: Doncs va, començarem...
9: Motivats,
8: no?
9: Sí.
8: Doncs va, començarem repassant les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
9: Que es fa que tots els diaris avui parlaran d'aquest cas de corrupció que implica l'expresident del govern espanyol Zapatero. I així, el sumari acumula indicis que situen Zapatero al capdavant de la trama. La policia afirma que les instruccions més sensibles dels membres de la xarxa es donaven al domicili de l'expresident del govern central. El rescat, un accionista de Plus Ultra i l'amic del líder socialista es van reunir amb un tipus de la CEPI, diu la UDEF. Les filles, la investigació sosté que l'empresa Whatfav emetia factures per encobrir pagaments. La governabilitat, els socis de Sánchez apunten a l'avançament electoral, però sense avalar una censura. Mm-hmm. I la imatge també es veu a les desenes de joies que ja es van trobar a dins de la casa de Zapatero en l'escorcoll que van fer en un dels seus despatxos. I la imatge destacada, un dels temes que també ha donat molt ressò aquestes últimes hores, la primera encíclica del Papa. I el que llegim és: el Papa alerta la seva primera encíclica contra els poders que controlen la intel·ligència artificial. El pontífex sobre l'automatització. Qui domina les plataformes pot incidir en l'imaginari col·lectiu. I es veu el Papa, doncs, signant aquesta encíclica magnífica i al Vaticà.
8: Doncs seguim, Andreu, per la portada del diari Ara.
9: La UDEF fixa la casa de Zapatero com a lloc d'instruccions sensibles. El domicili particular del polític s'hauria utilitzat per tenir més reserva i control de la informació. El jutge demana a la policia que accedeixi a tots els correus de l'expresident dels últims 5 anys. I la imatge, com comentava en Pepa Costa, ens trobem en una situació d'anticicló i fins i tot és que l'anticicló arriba al nord d'Europa, a Anglaterra. Allí es van registrar temperatures de 34,8 graus i la imatge, doncs, es veuen a diferents persones que ells van llançar als parcs de Londres, concretament al Kew Gardens, on es veu a gent prenent el sol com si estigués a la platja en ple mes d'agost.
8: I estem a maig encara. Vull dir que ens queda molt estiu per endavant. Andreu, seguim per al periòdico.
9: El sumari vincula l'offshore de Zapatero amb l'or veneçolà. L'UDEF apunta que va utilitzar la seva casa familiar per planificar les gestions més sensibles. La policia va trobar un centenar de joies en una caixa forta al despatx de l'expresident. I la imatge destacada, doncs, fa referència a aquesta encíclica del Papa Lleó XIV, i a la imatge, doncs, es veu a Lleó XIV saludant a Christopher Ola, cofundador d'Antròpic, ahir a la presentació de la seva encíclica, i bé, es veu l'encaixada de mans en aquest moment.
8: I acabarem el repàs de portades dels diaris catalans per al Punt Avui.
9: Ens anem fins a Xipre, aquesta illa situada a prop de la zona on tenim ara mateix més conflictes al món, és a dir, a prop d'Orient Mitjà. A cavall entre Europa i el Pròxim Orient, l'illa mediterrània guanya pes estratègic enmig de l'escalada regional amb l'Iran mentre avança en el procés de reunificació política.
8: Doncs, Andreu, obrim la mirada, anem a veure què diuen les portades dels diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la del País.
9: Que continua, el titular va vinculat al cas Plus Ultra. El jutge ordena revisar tots els correus de Zapatero des del 2020. El magistrat assegura que la compte del expresident era el nucli central de la comunicació interna de la trama. Calama també demana analitzar les comunicacions de les seves dues filles. I la imatge, doncs, veiem a Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, que ahir es va donar a conèixer la llista de convocats que representaran la selecció espanyola al Mundial, el pròxim Mundial, que començarà al juny als Estats Units, Canadà i Mèxic. I bé, doncs el veu ahir durant aquesta roda de premsa, després d'anunciar els 26 futbolistes que representaran la Roja.
8: Seguim per al Mundo.
9: La trama de Zapatero traficava amb petroli i or de Venezuela. Julio Martínez tenia a la seva casa un pla de negoci i feia referències als càrrecs i empreses del règim. Al mateix temps, la xarxa intervenia en decisions estratègiques com processos o la repatriació d'Edmundo. La policia va trobar contractes amb Plus Ultra per orientar el rescat públic i cobrar a l'1% a Dubai. Apunta el domicili de l'expresident com un espai idoni per les instruccions que comportaven sensibilitat. I la imatge, doncs, es veuen algunes de les joies que es van trobar a la caixa forta del despatx de l'expresident.
8: Seguim, Andreu, ara per La Razón.
9: El rastre del rescat de Plus Ultra es perd a 5 països. Els documents expliquen que part dels 53 milions que va donar el govern s'haurien transferit a l'estranger i a paraïsos fiscals. L'UDEF va localitzar desenes de collars, braçalets i rellotges a l'oficina de Zapatero, un altre investigat que tenia lligams d'or. I a la imatge es veu el president del govern espanyol en un acte a Madrid i el posen en portada, ja que tot s'ha de dir. Un dels grans defensors sempre de Pedro Sánchez ha estat José Luis Zapatero.
8: I acabarem el repàs de portades per la de l'ABC.
9: Que també fa referència a aquesta fortuna de joies i rellotges. Una fortuna de joies i rellotges és de luxe, oculta al despatx de Zapatero, explica l'ABC. L'UDEF troba un centenar de peces en una caixa forta a l'oficina de l'expresident al carrer de Ferraz, que és la seva secretaria, i va justificar com una herència de la seva esposa i regals de diferents països. I a la imatge, doncs, es veuen totes aquestes peces de luxe.
8: Doncs aquestes són les principals portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins d'aquí una estona.
9: Fins d'aquí una estona, bona.
4: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
8: Passen 6 minuts de 2:15.

0: Doncs bé, com comentàvem avui al sumari, avui posarem el focus en una de les propostes culturals potser més singulars que té la ciutat de Vic, que és el So de les Cases, el projecte que combina patrimoni i música, també obrint portes d'espais emblemàtics, molts dels quals habitualment no es poden visitar. Aquest 2026 el festival ja celebra la seva 10a edició, consolidat com una cita imprescindible del calendari cultural vigatà. I per parlar-nos avui d'aquesta nova edició, de les novetats d'enguany i també potser del paper que juga la cultura en la projecció de la ciutat, avui ens acompanya al Territori 17 la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic, Bet Piella. Bon dia, Bet, què tal?
1: Hola, bon dia, molt bé.
0: Doncs com comentàvem, avui parlarem del So de les Cases, aquest festival potser que és curiós, no?, que combina això, patrimoni i música, que ara ens explicaràs, i que arriba als 10 anys. Bet, quan mireu enrere, què representa per Vic haver consolidat un projecte com aquest i que segueixi després de 10 anys?
1: Doncs mira, molt orgull, estem molt contents de la iniciativa. Penseu que és de les poques iniciatives que va començar quan Vic va ser capital de la cultura catalana, fa 10 anys exactament, el 2016, i aleshores hem estat capaços d'anar formulant la proposta de manera que s'hagi consolidat, i com deies, és una iniciativa molt transversal perquè combina cultura, és a dir, música, combina patrimoni, el gran patrimoni arquitectònic que tenim a la ciutat, i en aquesta ocasió, per celebrar els 10 anys també, hi incorporem l'art contemporani com a novetat.
0: I quin creus que pot ser el secret de l'èxit que després d'això de 10 anys aquesta iniciativa segueixi funcionant a la ciutat? Perquè potser no podria funcionar, però realment us funciona bé.
1: Ens funciona molt bé, és la gran joia que tenim en termes culturals aquí a la ciutat, és una petita joia perquè no és una iniciativa de masses com podria ser el Mercat de Música Viva o altres efemèrides que fem a la ciutat, sinó que és aquella petita joia que jo crec que ha tingut molt èxit precisament perquè obre espais de tota la vida, espais patrimonials que hem vist passejant pels carrers i, en canvi, no havíem tingut ocasió de visitar l'interior. En aquest sentit, agraeixo profundament la generositat de les persones que obren casa seva, perquè en molts casos són espais privats, en d'altres sí que són espais més públics, però la curiositat de poder veure aquests espais i, a més, estar una estona en aquest espai amb un concert íntim, a vegades amb poc aforament, amb un concert molt ben pensat per l'espai en concret, perquè intentem doncs, de maridar molt bé la música, la proposta musical amb l'espai que escollim, i per tant jo crec que aquesta és la clau de l'èxit, una petita joia que s'ha consolidat i que la gent se l'ha fet molt seva.
0: Llavors, clar, aquest any hi haurà 14 espais patrimonials, i potser una de les novetats potser més destacades són que 5 d'aquests espais s'incorporen aquest festival per primera vegada. Quins destacaries especialment per aquesta edició?
1: Doncs sí, després de 10 anys encara som capaços d'obrir nous espais, eh? Aquesta és una mica la gràcia, l'àrea d'urbanisme i l'àrea de cultura cada any s'han de trencar les banyes per veure quins espais proposem de nous, i la veritat és que cada any en surten de nous. En aquest cas tenim com a estrella, jo diria, l'Arxiu Municipal. Penseu que l'Arxiu Municipal de Vic, que té documents des del segle XIV, doncs poques vegades és obert al públic, si no és que hi van investigadors o persones concretes a fer algun treball de recerca. Per tant, tenim l'Arxiu Municipal, en què hi haurà també una proposta. Hi haurà la capella del cementiri. El cementiri, l'any passat, vam restaurar la capella, en què hi ha els cotxes fúnebres antics, també molt bonics, que si no vas expressament al cementiri no la veus, i allà hi haurà una proposta de la Marta Xanti, també molt escaient. La capella del Rosari del Pare Coll, també com a novetat. La plaça de l'Estudiant aquest any acollirà l'actuació sorpresa de celebració dels 10 anys. Divendres i dissabte tindrem aquesta actuació que hem encarregat a l'artista usonenc Lluís Rubio. Li hem encarregat una proposta que no puc desvetllar, però que serà ben curiosa per celebrar aquests 10 anys. També hi ha l'espai al Visell. Amb aquesta incorporació de l'art contemporani, el que hem fet és obrir espais de la ciutat que tenen art. En aquest cas, l'espai al Visell, al carrer Sant Just, doncs hi ha treballant 6 artistes i podrem entrar-hi i, a més, gaudir d'una peça que, en aquest cas, és una escultura musical feta per la Clota. I per tant, això que deia, dic, la clau de l'èxit és veure aquests espais sovint amagats amb propostes musicals molt curioses com les que hem preparat, com les que us he dit, però també hi ha, per exemple, la Casa Ricard, en què farem el concert aquest nocturn de més aforament. El dissabte hi tindrem el Xarim Aresté, de tots conegut, i el divendres hi tindrem OKDB, que és una proposta molt, molt, molt, molt concreta, molt refrescant, molt de qualitat. Ja és un projecte musical liderat per Birds, que ja és una proposta de l'escena catalana actual, doncs, de prestigi, i moltes altres propostes musicals, en aquest cas també de música clàssica. Tindrem l'Anna Urpina, la gran violinista, a la cripta de la catedral. És un espai que tots coneixem, però que sovint doncs ens agrada també demostrar. Al pati de l'Albergueria hi tindrem flamenc, amb l'artista Edgar Vilà, i com deia, doncs, tots aquests espais, 14 en total, amb 15 propostes musicals, perquè n'hi ha algun que repeteix. I, com sempre, també l'escola de música amb diversos formats, amb el format de música de cambra, amb la Big Band, amb la Jazz Band. També aquest any hi tindrem la Coral Xicalla, al Pati de la Creu, perquè estan a punt de celebrar els 50 anys, i ens sembla que amb els 10 anys del So de les Cases, doncs, els podíem oferir la possibilitat també de venir a mostrar com canten aquests nens i nenes del barri de Santa Anna, doncs, també en el So de les Cases.
0: Mm. Parla'ns una miqueta més sobre aquesta nova incorporació, la Mirada de les Cases. Per què heu decidit fer aquest pas?
1: Doncs mireu, nosaltres, des de l'àrea de cultura, jo personalment sempre explico que a vegades, de totes les disciplines de la cultura, la música és més coneguda, la dansa també pot ser-ho, les arts escèniques, però a vegades l'art contemporani sembla que sigui una mica elitista o que quedi fora de l'abast del públic, i aleshores, com que aquí a Vic tenim la gran sort de tenir l'associació Les Arts per l'Art Contemporani, que actualment gestionen l'ACVIC, el centre d'arts públic que tenim a la ciutat de Vic, vam parlar amb ells de la possibilitat d'acostar l'art contemporani d'alguna manera al gran públic, i ens va semblar que aquesta iniciativa del So de les Cases, doncs, era un moment ideal per obrir aquestes cases, posar-hi música, però també en alguna de les cases posar-hi art contemporani. I per tant, dels 14 espais que tindrem, 5 tindran art contemporani. Seran la Casa Galadies, al carrer de la Riera, l'Arxiu Episcopal, la Casa Prat de Saba, el Taller El Bisell, que ja hem comentat, i la Casa Ricard. En tots aquests espais, a més de poder gaudir de la proposta musical, també gaudirem d'una proposta d'art contemporani triada expressament per l'ocasió.
0: Com és aquesta resposta de les persones, d'institucions propietàries que decideixen col·laborar en aquest So de les Cases? Perquè el que comentàvem, moltes vegades aquests espais habitualment no estan oberts al públic, i per aquesta ocasió doncs es deixen obrir. Com és la seva resposta?
1: Al principi va costar una mica, perquè la gent no ho acabava d'entendre, com és que voleu posar-me músics a casa i gent mi públic, però ara sí, cada vegada, després de 10 anys, doncs les persones, al contrari, estan molt agraïdes que els ho demanem. En alguna ocasió hem d'ajudar a fer algun arranjament, sigui del jardí o d'alguna part de la casa, també perquè sigui accessible a totes aquestes persones que acullen els concerts. Penseu que, en total, sumant totes les cases, tot l'aforament i tots els passis, perquè hi ha passis divendres a la tarda, dissabte a la tarda i diumenge al matí, en total obrim 11.270 places. Això vol dir que 11.270 persones poden anar passant pels llocs, pels diversos aforaments, pels diversos concerts, en total 90 concerts, i per tant això vol dir un moviment, i entenc que per aquestes persones, doncs, pugui ser un trasbals a obrir casa seva i tenir totes aquestes persones entrant i sortint. El que passa que hi ha molt bona col·laboració. Nosaltres, des de l'Ajuntament, intentem acompanyar, intentem fer, com deia, els arranjaments necessaris, i per tant, moltíssimes gràcies per la generositat d'aquestes persones.
0: Per tant, el que deies, és una manera, doncs, de fer passejar la gent per Vic, per la ciutat, i inclús també, doncs, per aquestes cases, eh?
1: Sí, exacte, és l'excusa, conèixer les cases, però hi ha molta gent que ve de fora. També és una proposta que, com diríem, molt biguetana, molt osonenca, que no ens agrada fer-ne gaire publicitat fora, perquè, com deia, és una joia que hem de preservar i que tenim públic suficient i de sobres amb la gent de Vic i comarca, però és l'excusa per passejar per aquestes cases, per conèixer una mica la història, perquè abans de cada concert, doncs, descrivim exactament com era aquella casa, o com és, o què acull, o què acollia. Per tant, la gent es fa una idea d'arquitectònicament quin tipus d'espai és, i també històricament de què havia servit aquell espai o què acull actualment. I és l'excusa, doncs, per anar coneguent una mica més Vic, els carrers i també les cases. No n'hem parlat, però hi ha el So dels Carrers, que és aquesta iniciativa que vam començar amb el carrer de Gurb, el carrer Sant Pere, el carrer Nou. Aquest any dedicarem el So dels Carrers, com és obvi, a la Rambla dels Montcada, al Portalet, perquè l'hem renovat i perquè és una manera d'explicar també aquella arquitectura anònima que hi ha pels carrers, que potser no és tan patrimonial, però que també la veiem dia rere dia passejant pels carrers i té la seva importància. I aleshores, amb una proposta d'en Jordi Domènech i d'en Marcos Bosch, el que farem és, i quatre músics, el que farem és passejar per la Rambla dels Montcada, fer aquest recorregut musical i anar coneguent aquesta arquitectura anònima.
0: I veig ja, per anar tancant aquest so de les cases, no sé si aquesta iniciativa o aquesta proposta ja s'havia fet anteriorment en algun altre municipi o és íntegrament nascuda aquí a Vic.
1: No ho sé exactament. Jo el que sí que puc dir és que des que va néixer a Vic ha nascut després en altres llocs. Em consta que a Rupit, per exemple, fan el so de les pedres. El títol s'hi assembla molt. Ells no és exactament igual la proposta, però sí que s'hi assembla. I per nosaltres és un goig que es fixin en aquesta iniciativa per replicar-la allà on sigui.
0: Doncs del 29 al 31 de maig Vic tornarà a obrir portes i a deixar-se escoltar amb la desena edició del So de les Cases. Una proposta que uneix patrimoni, com dèiem, música i ara també, com explicava la Bet, art contemporani en espais únics de la ciutat. Bet, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui i desitja que vagi molt bé aquesta desena edició del So de les Cases i també enhorabona per aquests 10 anys.
1: Moltes gràcies, ens hem descuidat de dir que és tot gratuït, evidentment.
0: És veritat, això.
1: Doncs
0: propostes
1: gràcies.
0: 100% gratuïtes,
1: 100%, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Bet.
1: Adéu.
0: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 del matí.

0: I avui parlarem també de l'aplec de Sant Elies, que se celebra cada 25 d'abril, i de tot el que envolta Isidre a aquest turó i a aquesta ermita de Sant Pere de Vilamajor. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Sí, ara parlem de l'aplec de Sant Isidre. És que coincidint amb un cap de setmana amb temperatures a principis d'estiu, la Fira de Sant Isidre ha tornat a omplir parcs, carrers i places de gent des de primera hora de divendres fins última dilluns, amb una edició que, si bé és cert que no hi havia bubi, per si per raons òbvies que ara sí que es tornarem a explicar, també és que això ha repercutit en l'assistència massiva que caracteritza aquest esdeveniment. Així que anem cap a saludar ja amb Marc Paredes, representant de l'associació de la Fira de Sant Isidre, per saber com ha anat tot plegat. Molt bon dia, Marc, i moltes gràcies per estar avui aquí pel Territori 17. No et pregunto com estàs, perquè n'estic convençut que la resposta seria esgotat.
2: Bon dia, gràcies a vosaltres. Sí, la veritat és que els dies de fira esgoten, però molt contents, perquè ens agrada molt, i a més ha estat una bona fira.
1: Escolta'm, una de les... No és cap novetat, sinó que un greuge que podia haver és que, evidentment, per raons òbvies, com estàvem apuntant ara, doncs no hi havia boví, no hi havia porcí, per el que tothom sap, la dermatosi nodular, no? la pesta porcina, sí. però això, malgrat aquestes baixades de bestiar, no ha repercutit en una baixa de l'assistència, tot el contrari, no?
2: Sí, la veritat és que és una fira bastant consolidada. La gent, sobretot si fa bon temps, que és un tema que marca molt l'assistència a la fira, doncs hi ve i passeja i sí, i en aquest any doncs ha sigut una fira en aquest sentit d'assistència doncs molt bona. La veritat és que tots els dies, ja et dic, com que ha fet bon temps, doncs hi ha hagut molta gent. I sí que és cert que malauradament no hi ha hagut aquest bestiar, que és un dels principals actius de la fira, el principal de tots és el bestiar, però igualment la gent doncs ha vingut, ha passejat i ha sigut una fira amb molt bona assistència.
1: Escolta, Marc, teníeu algunes novetats d'enguany que potser no hi haguessin en altres edicions?
2: Bé, cada any fem un espai natura, que li diem, i treballem una temàtica diferent relacionada amb la natura i intentem inclús relacionar-la molt, molt, molt amb l'agricultura, la ramaderia, bàsicament el sector primari, que repeteixo que és el principal actiu d'aquesta fira. I aquest any hem treballat a la mongeta del ganxet. Hem explicat tot el procés des de que es cultiva fins que acaba sortint, diguem, ja la mongeta del ganxet. I hem fet diverses explicacions, xerrades, demostracions, i cada any doncs, aquesta és una mica la novetat.
1: I és que, evidentment, per explicar una cosa perquè la gent ho estimi i per tant ho respecti, cal aquesta pedagogia, sempre diem, no? I amb això, per exemple, que dius de la mongeta al ganxet, vau crear un hort de zero amb temps rècord allà mateix en un dels espais, i els nanos inclús la podien plantar, veien també quan estava crescuda, amb plantes reals, eh? Llavors, és una molt bona manera de que després els nens, quan estan a casa, quan en consumeixen, sàpiguen què estan consumint, o inclús quan van a comprar-ne, demanin per aquests productes de la nostra terra, no?
2: Sí, la veritat és que aquest espai natura intenta això, ser un espai divulgatiu i a la vegada també participatiu. I d'aquesta manera, com bé dius, doncs la gent que pugui conèixer de primera mà i veure els processos que es fan en la temàtica que sigui, en aquest cas aquest any la mongeta del ganxet. I això també fa que sigui doncs molt participatiu per tothom, i els nens doncs que els agrada molt perquè poden això que dius veure, tocar, i també doncs aquí és un espai de divulgació. En aquest cas, doncs, amb la mongeta o quan sigui algun altre producte o alguna altra temàtica, que molts cops per la gent sembla que quedi molt allunyat, i en canvi el sector primari és el principal per tots, per la majoria de productes i per tot el que consumim. I aquí també intentem doncs donar molta força al producte de proximitat, a quilòmetre zero i de més. També hi havia una demostració de l'oli del Vallès, que... és un oli que ha guanyat el segon premi com a millor oli de Catalunya, amb el qual, cuidado que aquí al Vallès tenim molt bon oli també, que sembla que l'oli no és molt conegut, però tenim oli de molt bona qualitat.
1: Sant Isidre, aquí a Cardedeu, en definitiva, és com un cap de cartell, no?, d'aquests grans productes del territori, no només de Cardedeu, sinó això de tot el Vallès, no? Estem parlant de comarca.
2: Sí. La fira, de fet, és una fira referent en tota la comarca, dels Vallesos, i bueno, m'atreviria a extendre-la una mica més, perquè...
1: En província, sens dubte.
2: Sí, fira ramadera, amb tant bestiar, i sobretot una cosa molt bona que tenim, i és que ja està feta, és l'entorn. Per sort, el Parc dels Pinatons, el Passeig Mestre Alexandri, el Pompeu Fabra, tota aquesta zona tan verda, travessada per una riera, doncs fa que la fira sigui molt millor encara.
1: alguns anys havíem pogut veure alguna zona, potser amb menys volum de gent, com la plaça Antonieta Fontova, però enguany, inclús aquestes zones que quedaven potser una mica més no apartades, però sí que no eren just al centre, entre les parades de menjar, entre els bancs, els concerts, ha estat uns nuclis on no hi cabia ni una agulla.
2: Totalment, sí, sí. Hem redistribuït una mica aquest any, hem ocupat dos espais per les zones de food trucks i també hem acabat de... Bueno, hem redistribuït una mica el que són alimentació, comerç, i etc en diferents carrers, ocupant Pau Casals i 11 de setembre, i la veritat és que ho hem omplert tot, tot, tot. De fet, diumenge vaig poder passejar una estona per la mostra gastronòmica, que és un acte que fem a la nit, que també... Sí, ara explicarem, i estava rebussar. Totes les taules estaven fins a dalt.
1: A veure, i també ho comentàvem, primer cap de setmana, deixa'm dir, gairebé d'estiu, de preestiu, perquè les temperatures que han fet no eren ni molt menys de primavera. La gent volia carrer, volia places, a Cardeu això ens agrada, ja ho sabem tots, i una bona mostra, com dius ara, és la mostra gastronòmica, que ara ens ho explicaràs, clar, un punt per poder sopar des de la millor representació d'aquí, del poble i voltants, estava ple i fins a última hora.
2: Sí, sí, efectivament. Van ser tots els dies molt bons d'assistència, i gràcies a això, el temps. És que el temps ens marca molt. Si hagués plogut, doncs clar, no hagués sigut el mateix. I en canvi, doncs aquest bon temps ha fet que pugui venir molta gent. I sí, la mostra gastronòmica és un acte que fem a les nits de tots els dies de fira, en el que la gent pot venir a comprar un menú, intentem que sigui un sopar popular, però a la vegada de qualitat, on degustar doncs, diferents plats, postres, el cafè de diferents restaurants i pastisseries o empreses que fan postre de Cardedeu i voltants. I la veritat és que també és un punt de trobada pel poble, on et trobes amb molta gent i es fa una bona zona allà sota els pins dels pinetons, que ho afavoreix molt.
1: És molt recent, evidentment, encara esteu, com qui diu... No, com qui diu no, segur que encara esteu recollint coses, estic convençut. Sí. Però teniu alguna valoració dels paradistes? Aquest feedback sempre és molt important. Us han comentat alguna cosa?
2: Sí, bueno, hi ha sempre una mica de tot. Intentem ara, tot just vam acabar ahir, encara no tenim el feedback de tothom. Tenim comentaris bons, tenim comentaris de coses a millorar, que també les intentem rebre perquè cada any puguem anar fent una fira millor. I en els propers dies segurament doncs, acabarem de rebre a tothom i acabarem de parlar. Nosaltres també ens tornem a reunir per fer valoracions, coses que podem millorar, coses que han anat bé, malament, etc. I ja et dic que en els propers dies acabarem de rebre-ho tot i fer un balanç de la fira.
1: Ara ho deies, que us heu de reunir. Deixa'm fer-te una pregunta. Un esdeveniment d'aquesta magnitud, perquè estem parlant d'això, de molta magnitud de gent, quantes persones ho feu possible? Evidentment, a nivell de persones que hi col·laboren són moltíssimes, però a nivell de junta, de que organitzeu, que treballeu tot l'any, quants sou?
2: Mira, l'associació som al voltant de 12 voluntaris que formem l'associació. I una administrativa que sí que tenim com a treballadora. Però la resta som tots voluntaris, que som 12 persones. Ens comencem a reunir a partir del setembre, octubre, i fins al maig de l'any vinent, que és quan fem la fira, cada setmana fem una reunió, setmanalment. Llavors, doncs, sí, és molta feina i la veritat és que, clar, és tota de forma voluntària.
1: Això és gairebé com la programació d'una botiga de roba, eh? Aneu a temporada vista, gairebé, per organitzar-ho.
2: Exacte.
1: Potser un dels fets més distintius d'enguany, que molta gent ho comentava abans que passés inclús, és que el dilluns era festa. Clar, per la gent d'aquí Cardedeu, tots sabem que, d'alguna manera, deixa'm dir-ho així entre cometes, però el dilluns és més com el dia de la gent del poble. I no tots els dies, però dilluns ens trobem més, perquè és festiu només aquí, no? Normalment, doncs els vilatans sí, i vilatanes. Sí. Enguany, dilluns, ahir, quan abans a mitja tarda veient que ja es despara, es podia passar quarts d'11 de la nit i encara hi havien parades recollint que encara et podien vendre alguna cosa.
2: Sí, sí, sí. Ahir va ser un dels dies forts, i és això que dius. Va coincidir amb alguna festivitat també a Barcelona i algun altre municipi, i clar, suposo que això va fer que la gent pogués aprofitar i venir. Ens vam trobar, doncs, els del poble, com bé dius, que acostuma a ser així els dilluns, perquè és festiu a Cardedeu, normalment i prou, però aquesta vegada que coincidia amb Barcelona i altres, doncs, ostres, una afluència brutal. A la mostra gastronòmica, precisament, que ja és dilluns a la nit, i estem parlant de sopar dilluns a la nit, que l'endemà normalment... Sí. Segur que tothom treballa, doncs bueno, vam esgotar tot el menjar. Tots els restaurants ho van esgotar tot.
1: Escolta'm, i ara ja per cloure no podia deixar de preguntar-t'ho. Boví, per si no l'hem tingut, perdona, però sí que estic convençut que teníeu grans professionals del sector a la fira, o inclús gent que toca diversos àmbits, no? Quina percepció heu tingut després d'aquest any tan i tan dur que sembla que tot s'hagi posat d'acord en negatiu, no? Com estan els ànims?
2: Sí, la veritat és que, clar, a la gent del sector li costa tirar endavant, ja de per si, perquè és un sector que necessita molt esforços i a canvi de vegades de molt poc, i a sobre amb tots aquests entrebancs doncs els hi complica molt. La veritat és que la fira, per exemple, doncs és un punt de trobada per tots ells, que durant l'any treballen de sol a sol 7 dies pràcticament de la setmana, i costa de que puguin interactuar o que es puguin trobar i compartir doncs, pensaments, no? o problemes, i justament la fira doncs, és un punt de trobada. I també doncs, aquí ells poden compartir entre ells i poden xerrar. De fet, fem una gimcana de tractors pels pagesos, diguem, també, i llavors aquest, també pretenem que la fira sigui també per ells un punt de trobada, que tenen molt esforç, com dic. Participen a la fira de forma desinteressada i portar bestiar no és fàcil. I doncs, bueno, aquí s'han pogut trobar i compartir opinions.
1: I tant que sí. Marc Paredes, representant de l'Associació de la Fira de Sant Isidre, ha escoltat avui igual que tots els teus companys i companyes. Sí. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Seguint de prop, ja ho sabeu sempre, i moltes ganes de la propera edició. Així que descanseu, que us ho mereixeu.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la difusió i per estar-hi. Moltes gràcies.
1: A reveure.
0: I ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

és Without Me d'Eminem, i és que el raper nord-americà del 26 de maig del 2002 va publicar el seu quart àlbum d'estudi, The Eminem Show. Aquest va ser el més exitós pel que fa a les vendes i reproduccions. El 2002 va ser el més venut, a més de 22 milions de còpies venudes. A The Eminem Show, a part de l'èxit de Without Me, el que estem sentint ara mateix, altres cançons s'han convertit en grans hits, que hi ha, per exemple, Superman i Till I Collapse.

0: a Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us explicava que el 9-9 del Vallès Oriental havia fet un reportatge explicant com estan les obres de desdoblament entre Parets del Vallès i la Garriga. Va fer un recorregut de 17 quilòmetres i avui us el començaré a desglossar. La primera parada, a l'entorn de l'antiga estació de Parets, ja s'ha construït la llosa on hi hauria l'aparcament i la nova estació i ara només queda pendent l'enderroc del pont actual de l'Avinguda Catalunya. També s'ha construït el nou viaducte de via única per damunt del riu Tenes. En aquest àmbit queda pendent el nou pont que creuarà la C-17 al nord de l'estació de Parets. També s'ha construït l'estructura del nou pont del camí del cementiri de Montmeló, que travessarà les vies i ja s'ha reconstruït l'antic fals túnel de via única que hi havia en aquest sector. A l'entorn del circuit de Catalunya, darrere de Can Tabola, ja s'ha construït un nou pas sota les vies i més al nord, a la recta paral·lela al circuit, són visibles els treballs per eixamplar la plataforma de la línia. I finalment, per avui, també us explicaré la part del polígon Congost de Granollers. A la recta de l'R3, paral·lela a l'avinguda Sant Julià de Granollers, ja s'ha eixamplat la traça de la línia per situar la doble via. També s'han fet els calaixos de nous passos per sota les vies. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida ens endinsarem en el món econòmic amb en Joan Carles Arredondo i en concret parlarem sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Estilauder i Puig. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, un altre motorista va morir aquest cap de setmana a la carretera BB-5301 al Brull. És la segona en menys d'un mes. L'Ajuntament reclama mesures a la carretera de Collformí que, segons denuncia, s'ha convertit en un circuit on els vehicles de tota mena corren a grans velocitats. Andreu Jiménez.
3: L'accident va tenir lloc a 5:45 de la tarda en una sortida de via al punt quilomètric 28,5 prop de la font dedicada a Artur Osona. No hi va haver cap més vehicle implicat i la víctima és un home de 56 anys, veí de Castellar del Vallès. El cap de setmana del 1 de maig, un altre motorista va perdre la vida a la mateixa carretera. Llavors, la víctima, un veí de Barcelona de 59 anys, va xocar frontalment contra un altre vehicle i els dos ocupants del cotxe van resultar ferits. Des de l'Ajuntament del Brull diuen que aquesta carretera s'està convertint en un circuit. En parla l'alcalde Pere Medina.
4: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformí, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va al Mategar, gent que va al Pla de la Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
3: Davant d'aquesta situació, des del consistori han demanat mesures al Servei Català de Trànsit.
4: El sistema el decidiran ells, no són els professionals, ni que ja decidiran quines mesures han d'aplicar, però sí que reclamem, doncs, com a mínim, més presència policial, si més no aquests caps de setmana, i si s'ha de ficar algun tipus d'infraestructura per limitar la velocitat, doncs que ho estudiïn i que ho facin.
3: El motorista que va morir aquest dissabte és la cinquena víctima mortal en el que portem d'any a les carreteres d'Osona i del Lluçanès. Al gener va morir un ciclista en un xoc contra un cotxe a l'eix del Lluçanès i pel febrer van atropellar un home a Vic. Aquest maig, a banda dels motoristes, el dia 15 va morir una noia de 25 anys en una sortida de la via de la C-17 a Vic.
2: I com us explicàvem feia una hora, l'Oncodines Trail tanca la seva sisena edició amb un donatiu rècord en més de 300.000 euros destinats a la lluita contra el càncer. En concret, el repte solidari ha aconseguit recaptar 303.733 euros que es repartiran entre 9 entitats i fundacions dedicades tant a la investigació com a l'acompanyament de persones malaltes i a les seves famílies. Laia de Déu, una codinenca.
5: Més de 200 persones van participar en l'acte de diumenge 24 de maig, on es va canviar el protocol per un acte participatiu i col·laboratiu. L'objectiu era descobrir la xifra final, però també on acabava el repte que havien organitzat. Es tractava de dos recorreguts, un d'11 quilòmetres per aquells que volien córrer i un altre de 6 quilòmetres, que es podia fer caminant o corrent. El tret de sortida es va donar a la plaça Josep Umbert Ventura de Sant Feliu i al final era una incògnita. Això sí, al final es va desvetllar i va ser al Parc Usar, on es va desvetllar el donatiu final enmig d'un ambient festiu amb vermut i una actuació sorpresa del cantant Ramon Mirabet, que també ha anunciat que serà el padrí de la propera edició. Ens ho explica Lluís Vilalta.
6: Aquests actes així es motiven molt perquè la gent participa i crec que a partir d'aquesta forma que vam aconseguir ahir ens obre la porta a poder-ho fer altres anys. Han vingut totes les fundacions i ens han ajudat moltíssim a fer-ne difusió i ens ajudaran més encara. I, com no, pues, agrair molt la inestimable col·laboració del Ramon Miravet, que va venir aquí a ajudar-nos i, a més, vam poder avançar que serà el padrí de la propera edició de l'Encodines.
5: Durant l'acte, diverses de les entitats beneficiàries han explicat els projectes que podran impulsar gràcies al donatiu de l'Oncodines. Enguany són 9 fundacions, l'Onco Vallès, l'Institut Goodman, la Fundació Enriqueta Vilavecchia, l'Hospital de Sant Joan de Déu, la Fundació Sanitària Mollet, l'IRB Barcelona, la Fundació Josep Carreras, Xarxa Rosa i Amb Cavalls. L'organització també ha aprofitat l'acte per posar en valor el creixement del projecte i marcar ja un nou objectiu per l'any vinent. Jordi Franquesa és el codirector de l'Oncodines.
7: Podem dir que ja hem arrencat la temporada. És una temporada amb un objectiu encara més ambiciós. L'objectiu és dirigir-nos cap al 500.000 d'euros. En aquesta línia, l'any que ve, l'Oncodines incorporarà un circuit per bicicletes amb el mateix format d'equip, intentant compartir doncs, zones de bicicletament, però no el recorregut. I si l'arribada, i una mica doncs, incorporar més gent que pugui fer que incrementem el donatiu.
5: La sisena edició de l'Oncodines ha comptat amb més de 1.700 participats repartits en 310 equips. Això sí, mantenint la mateixa filosofia que el va iniciar. Combinar esport, solidaritat i implicació col·lectiva per la lluita contra el càncer.
2: I com us explicàvem feia una hora, la salut i la descoberta d'una nova disciplina ha estat el protagonista de la marxa iògica d'enguany de la Fira de Sant Isidre de Cardedeu, Enric Rubio.
8: Així és, Ona, i és que enmig del tràfic de la fira, el matí de diumenge començava d'una manera diferent amb una proposta que va néixer fa 3 anys amb la voluntat de combinar l'activitat física, la tonificació corporal i la connexió amb la natura a través del moviment conscient. Escoltem a Núria Burgaia, organitzadora de l'activitat.
9: La gent queda sorpresa i els agrada simplement per la senzillesa que és el combinar les dues disciplines i perquè els portem per corriols. I aquesta descoberta de caminet, agrada.
8: Els participants han completat un recorregut de menys de 4 quilòmetres seguint els senders, en una experiència que ha volgut posar el focus no tant en la distància recorreguda, sinó en la manera de caminar, la respiració i les sensacions que desperta l'entorn natural. Uns aspectes que els assistents han valorat molt positivament, com per exemple la Núria Rodrigo.
10: Sobretot el contacte amb la natura i després una tècnica que jo no coneixia. Jo m'agrada molt caminar per la muntanya, però no havia fet mai marxa nòrdica i en aquest cas faig ioga també, i aquí com que ho combina tot, doncs mira, m'està agradant. A més és per totes les edats, perquè crec que és una bona experiència i que tothom ho pot intentar.
8: Tot i el bon balanç de l'activitat, des de l'organització asseguren que volen continuar fent créixer la iniciativa i animen més veïns i veïnes a participar-hi en les properes fires de Sant Isidre. Així doncs, la marxa iògica ha tornat a convertir-se en una proposta que més que uneix esport, benestar i natura, considerant-se com una de les activitats més dinàmiques i revitalitzants de la programació.
2: I Xavier Capdevila del PSC de Campdevànol defensa Enric Pérez, el regidor forçat a dimitir pel partit al ple del Consell Comarcal, Isaac Muntades.
1: El darrer ple del Consell Comarcal del Ripollès es va donar a conèixer la pèrdua de la condició de conseller comarcal de l'exregidor del PSC de Ripoll, Enric Pérez, que va renunciar al càrrec, juntament amb la seva companya Ana Belén Avilés, el passat 28 d'abril, després que el partit els forcés a dimitir arran de l'abstenció als pressupostos presentats per l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols, que van prosperar sense la necessitat d'anar a una segona moció de confiança. El regidor de Camp de Nou del Socialista, Xavier Capdevila, que va anunciar que no es tornaria a presentar a les municipals de l'any vinent, va fer una defensa arrissada del seu company a la sessió. Podem sentir-lo.
11: És una decisió que jo personalment no només no comparteixo, sinó que a més la trobo injusta. No? Moltes vegades ens omplim la boca de paraules com, no sé, municipalisme, i bueno, municipalisme és doncs, escoltar la gent del teu poble, i per això bueno, no s'entén que quan algú pren una decisió pensant en clau local, doncs, bueno, que no se li respecti i que bueno, passi tot el que ha passat. No? Vull dir, tants anys de feina de l'Enric, de compromís amb el seu partit i d'honestedat, doncs s'han vist truncats.
1: Capdevila va demanar un aplaudiment per ells que va ser correspost per gairebé tots els consellers, tot i que, per exemple, Sílvia Oriols d'Aliança o Joan Sarri del mateix PSC, però regidor a Camprodon, no van secundar. Pérez, que també era càrrec de confiança al gabinet de la consellera de Territori Sílvia Paneque i que va demanar el seu cessament, era el vicepresident segon de l'ENS supramunicipal, coordinador de l'àrea de cooperació municipal i del Pacte Comarcal d'Infraestructura, Joventut i Esports. Ara caldrà veure qui ocupa el seu lloc a l'ENS comarcal, tot i que, previsiblement, serà una regidora de Camprodon.
2: Són un quart d'onze del matí i, per tant, és moment de parlar sobre economia. I avui centrarem l'espai econòmic del Territori 17 en parlar sobre els diversos motius del trencament de negociacions entre Estilauder i Puig, dues companyies que volien fusionar els seus respectius negocis. Parlarem del com i també parlarem del per què. Però tot això sempre de la mà d'en Joan Carles Arredondo. Bon dia, Joan Carles, què tal?
12: Bon dia.
2: Doncs endavant, quan vulguis.
12: Perfecte. Efectivament, quan es va plantejar la idea d'una fusió entre Estilauder, que és una companyia nord-americana de, diguem-ne, una gran volada, amb Puig, que és una empresa catalana també en gran volada, però sense la mateixa capacitat de facturació que té Estilauder. La pregunta que es plantejava és que podia estar buscant aquesta companyia americana amb una fusió amb Puig, que és una empresa que factura tres vegades menys, estem parlant d'Estilauder, que factura 15.000 milions d'euros i de Puig que en factura 5.000. No és poc, però diguem-ne, clarament, tres vegades menys. No? I això, aquesta pregunta sobrevolava des del començament de les negociacions sobre aquesta concentració de dos grups de perfumeria cosmètica i trobar-hi una resposta, encara que sigui en forma d'hipòtesi, no deixa de ser un exercici que permet també, en el fons, aprofundir en l'evolució mateixa del sector en els últims anys. Anem més concretament a l'operació i després, si de cas, intentarem ampliar, diguem-ne, el focus per veure una mica què està passant en el sector de la perfumeria i la cosmètica. Estilauder arribava a les converses després de presentar uns resultats que es pot dir que eren poc esperançadors. Més enllà de perquè l'any passat va tancar l'exercici amb 1.000 milions d'euros de pèrdues, amb un descens del 8% de la facturació, La companyia nord-americana també estava afectada per un costós procés de reestructuració del deute, és una empresa fortament endeutada, i una perspectiva negativa de l'evolució futura per part de les agències internacionals de qualificació. De fet, tant Moody's com, diguem-ne, les principals agències de qualificació que hi ha internacionals li donen perspectiva negativa, és a dir, dificultats per afrontar la totalitat del gran endeutament que té. La reacció era l'habitual en aquests casos, comunicar una dràstica reducció de llocs de treball, d'un 1.000 acomiadaments, que això representaria un 15% de la plantilla. Amb això, diguem-ne que es posa de manifest que els mercats tenen la crueltat que tenien els antics, exigeixen sacrificis, i d'aquesta manera se senten, diguem-ne, com més lleujats, i una manera de afrontar les dificultats en l'evolució de la cotització a borsa és oferir, posar a l'altar acomiadament. És una fórmula que els experts sembla que pensen que funciona, sense pensar que aquestes persones perden fins i tot projectes. Però, en fi, això és una altra qüestió. En aquesta perspectiva, i després d'una arrencada de 2026 amb millors perspectives de resultats, això és el que s'ha de dir, la companyia catalana Puig els oferia una oportunitat de visibilitat, perquè sumant els seus 5.000 milions d'euros de facturació, Estilauder s'apropava al principal esglaó del podi del sector que ocupa la francesa L'Oréal. A més, els obria més perspectives en un canal, el de la perfumeria, que complementava el punt fort de la nord-americana, que és una empresa que està més centrada en productes de tractament de la pell i en maquillatge. Aquí tenim una qüestió de complementarietat productiva, però també hi ha un factor de complementarietat geogràfica, perquè l'acord amb Puig es reduïa la dependència d'Estilauder d'un mercat com l'asiàtic, i particularment el xinès, que va estar molt més animat, per dir-ho d'alguna manera, en el passat, i en canvi l'enfortia a l'àrea europea i de l'Orient Mitjà, on Puig té més presència, i que són mercats que, en el cas europeu, ser més madur, però en el cas de l'Orient Mitjà encara amb certes perspectives de creixement. Continuant encara en l'operació concreta, hi havia esculls no tant d'operativa, sinó d'estructura que dificultaven l'operació. I això s'ha pogut comprovar amb el fracàs de la concentració que totes dues companyies van comunicar dijous passat quan van tancar els mercats. No? Fins ara parlàvem de quins eren els potencials positius, ara veiem quins són els elements que han portat al trencament d'aquestes negociacions. D'entrada hi ha un aspecte que és el caràcter familiar que dona origen a tots els grups. Tot i que tant un Stillauder com Puig són companyies cotitzades, i Stillauder ja ho és més històricament, Puig des de fa poc, no, només fa 2 anys. Per cert, Puig va començar cotitzant a 24 euros i ara està en 15, perquè es vegi que moltes vegades la borsa tampoc és sempre un element de creixement immediat. S'ha de parlar sempre, quan es parla en borsa, de gran termini. El que dèiem, tot i com a part de companyies cotitzades, les famílies propietàries d'una empresa i de l'altra conserven en gran part el control de la societat. Aconseguir equilibris entre dues empreses fusionades era un repte que calia superar. A més, en un sector en el qual, a més de l'operativa interna d'innovació per mantenir vives les aspiracions d'un mercat que demana novetats constants, no? Són freqüents els acords amb terceres empreses per distribuir productes sota llicència o integrar marques, no sempre aconseguint el control absolut de les accions d'aquestes altres empreses, les quals s'arriben a acords de llicència o d'integració de marques. Complir els compromisos de cadascuna de les societats que fusionava tenia de fons tenien a fons el risc que s'haguessin de donar grans compensacions per trencar acords o destinar molts recursos a completar operacions de compra. Fos l'opció que fos, eren previsibles grans dispendis econòmics que, sobretot, Stillauder, que, com hem dit, té un endeutament molt elevat, hauria pogut tenir dificultats per justificar davant dels seus accionistes. De fet, l'endemà del trencament de les negociacions apareixia, per exemple, el nom de la companyia britànica de maquillatge Charlotte Tilbury. Aquesta empresa forma part del grup Puig, tot i que el grup Puig no en té totes les accions. I, per tant, les clàusules sobre l'operació de compra de Puig sobre aquesta marca comportaven variacions si es produïen canvis en la propietat de la matriu. Clar, evidentment, si Puig es fusionava amb Stillauder, hi havia claríssimament canvis en aquesta societat matriu. Renegociar les condicions era sinònim d'incrementar el cost i aquest era un cervell negociador massa pronunciat. No és l'únic factor, però sí que va ser un factor important, saber que probablement aquests acords haurien comportat encara més despesa, més enllà de la que ja comportava directament la fusió de les dues empreses. El resultat final ha estat, de moment, més devastador per Puig que per Stillauder, més devastador els parquets. Però això no deixa de ser el motiu no deixa de ser la percepció que tenien els mercats. Quan en una operació hi ha una empresa 3 vegades més gran que l'altra, la percepció és que la

0: un altre dels grans operadors del sector, Coty, també està immers en un plantejament de canvis estructurals. La vella estratègia d'operar indiferentment en els canals del luxe i en els de gran consum, que significa ser equiparable a la dita de posar els ous en diferents cistells, no dona actualment els mateixos resultats que en el passat. Per això, aquesta empresa, Coty, té en cartera la venda d'algunes de les seves marques i en concret les de grans consum, sense que, de moment, els pretendents que han sortit resultin prou convenients per la companyia, o almenys, almenys així és en aparença, perquè no s'ha tancat cap operació. Estée Lauder, Coty, en menor mesura Puig, demostren que l'atractiu que en el passat tenia el sector de la cosmètica i la perfumeria tendeix, si no, a evaporar-se, sí, a matisar-se. Els marges de beneficis de les grans empreses de perfumeria són actualment menors que en el passat i la narrativa de l'exclusivitat que arrossegava aquest sector se superposa en un món amb més pes de la tecnologia, amb influència sobre la tecnologia aquesta, diguem-ne, té influència sobre els canals de venda i amb una producció necessitada d'innovacions amb un cert rigor científic. També està afectada per les regulacions del mercat i fins i tot per les traves arancelàries, com s'ha vist en els últims mesos. Canvis profunds que afecten la mateixa distribució amb competidors en el canal de venda que poden ser fins i tot grans superfícies. Cal no oblidar que a l'estat espanyol el principal venedor de cosmètica és Mercadona. I també aquests canvis afecten a la difusió dels productes cap als consumidors. Fa uns anys, associar una marca a una cara famosa en campanyes o intents de comunicació, però ara hi ha prescriptores que arriben directament a la pantalla del mòbil, no sempre sota el control de les mateixes marques. Una manera de democratitzar, per dir-ho d'alguna manera senzilla. No? La fidelitat del consumidor a una marca concreta té actualment moltes vies per escapar-se. I la perfumeria, que en el passat havia tingut prou a vendre emocions i estils de vida, en l'actualitat també és una qüestió d'algoritmes i de cadenes de distribució. La prosa, com es pot comprovar, està vencent la poesia, i per això, perquè hi ha menys poesia, el sector perd glamour als parquets.
1: Doncs, Joan Carles, moltes gràcies avui per parlar-nos sobre aquest trencament de negociacions entre Estée Lauder i Puig, per explicar-nos i analitzar-nos el motiu. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve amb un altre tema econòmic. Gràcies, Joan Carles.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Que vagi molt bé. I nosaltres, ja sabeu, després de publicitat tocarà tenir aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. Ja sabeu que nosaltres comentem què s'hi cou a Twitter i després tindrem la tertúlia del Traster, aquesta tertúlia més estesa d'estar per casa amb els companys del Territori 17, amb l'Andreu Jiménez, l'Enric Rubió, la Laia de Déu, l'Isaac Muntades i jo mateixa. Però tot això després de publicitat. Va, fins ara.
2: El nou FM, el nou so d'Osona.
3: 24/7.
4: A ALR tenim el vehicle que busques.
5: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
4: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a alr.cat.
6: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: Obrir un llibre, trobar el regal perfecte, conèixer els teus autors preferits.
8: A Mater, cada racó és una invitació a descobrir, compartir i aprendre. Una llibreria on cultura i proximitat es donen la mà.
7: Llibres, papereria i regals.
8: Mater, des del 1957. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà 23 de Vic. A Vic ja pots descobrir el nou centre MG de Movento, al carrer Lleida número 8. Estrenem concessionari i volem que ho celebris amb nosaltres. Vine a descobrir les nostres ofertes especials d'obertura i emporta't el teu vehicle MG totalment equipat i amb 7 anys de garantia. 100% elèctric, híbrid o gasolina. El cotxe que busques és a Movento Garage MG a Vic. Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
9: A Boigaltés trobaràs tot el que necessites.

0: relacionat amb l'equitació. T'assessorem i t'equipem amb tot el que et faci falta. Som especialistes. No ho dubtis i vine a Boi Galtés. Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93-886-1420, a la nostra web www.boigaltés.es i també som a Instagram, boigaltés.equitació.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9FM 92.8.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, Cocodril.
3: El 9FM.
5: Territori 17.
6: En punt ara mateix 11:15 al Territori 17. Doncs bon dia, Guillem, què tal?
7: Des del dijous, que no podíem tocar-nos,
6: sí.
7: Que no... Com passa el temps, eh?
6: Com passa el temps, com passa les setmanes, que llavors pensem per què passa tan ràpid el temps, doncs mira...
7: Perquè ens ho passem bé.
6: Exacte.
8: Perquè ha de passar ràpid.
7: No, sí, no. Sempre passa ràpid.
6: Però bueno, quan... en alguns moments no, eh?
8: No, eh?
7: Però quan mires enrere en perspectiva sempre dius, ostres, ja fa 3 mesos que, o ja fa una setmana que, o ja fa 10 dies que...
6: Ja fa 5 mesos que vam començar l'any, gairebé 6.
7: Correcte.
6: O sigui...
7: Estem a punt d'arribar a la...
8: Ja estem a la meitat
6: d'any. A l'equador, eh? A l'equador,
7: sí,
6: de l'any.
7: Quan acabem el juny serà equador d'aquest 2026, ja.
6: Mare que meva. Fort. Mare nervis, meva. Nervis.
7: I va... Com que estem ja a finals de maig, ens arriben piulades com aquesta d'en Pep, que ens diu avui: un dia arriba la primera mosca dins de casa. Després el primer cafè amb gel. Més tard la primera copa de vi rosat en una terrassa. I finalment el primer capítol tonto de temps de silenci a l'hora de la migdiada. L'estiu és una estació, sí, però a terra com un estat d'ànim.
8: I s'ha deixat una cosa negativa, eh?
7: Sí?
8: Els mosquits.
7: Sí.
6: Sí.
7: Mira,
6: sí.
7: Ahir cert. A casa vaig haver d'obrir totes les finestres possibles que hi havia allà perquè fotia una calor que no s'aguantava. Vam venir uns amics i vam jugar al joc de a veure qui caça la primera mosca. Així perquè
6: a mi
7: ja m'està
6: picant tot ara, pensant... jo ja tinc picades, de mosquit, i mira que no solo tenir picades.
7: Doncs imagina't el que ens queda. Va, l'Albert ens comparteix la següent reflexió. Diu avui que es veu que la gent tenia moltes ganes que arribés l'estiu. Deu ser que no han d'herbassejar la ceba. No sé què vol dir això, però fa molt mala pinta.
6: Deu ser alguna cosa relacionada del camp, exacte.
7: Alguna cosa.
8: I tant.
7: Va, i aquest usuari ens deixa una altra pregunta a l'aire. Comenta, en quin moment he de dormir amb l'aire posat si fa 4 dies estàvem a 12 graus? Doncs mira, que el temps és molt capritxós. Fa calor.
6: Però crec que fa menys dies, perquè, o sigui, literalment va ser de 3... O sigui, la diferència de 3 dies era de dormir amb nòrdic a dormir sense nòrdic.
7: Correcte,
6: que...
7: correcte. Va, i en honor al nostre company Marcel Puig, ahir era un dia de platja, sí o sí.
8: Sí, sí.
7: Sí.
8: Marcel Puig.
7: Però anar...
6: Marcel Puig.
7: Però anar a la platja no sempre té bons resultats. De fet, l'Àlex ens diu això. Una cosa, avui he anat a la platja. Entre que m'ha sortit el parasol volant, els guidis, la puta sorra i el sol, no hi torno mai més. És un lloc que no està fet per mi. Piscina o barbària. Esteu piradíssims els que preferiu la platja.
6: Què sou més? Va, de piscina. Ja toca aquest debat. Piscina
7: depèn.
6: O platja?
7: Depèn. Jo crec que hi ha, o sigui, hi ha un moment del dia que et porta cap a la piscina, que és més al matí, segurament, perquè així ja te'n vas a dinar i no t'has de treure sorra, no has de fer cosa.
6: Sí.
7: Però jo crec que al vespre... tarda, vespre és més hora de...
8: És que jo
7: de
8: crec...
7: platja. Perquè llavors ja pots empalmar amb un passeig marítim, ja pots empalmar amb alguna cosa així.
8: Per mi el temps, o sigui, segons l'hora que sigui, no em va la funció de quin lloc està. És més el context.
7: La sensació,
8: tot.
7: No?
8: La sensació.
6: Jo crec que estic més amb l'Andreu,
8: Que sigui, sí? Que si platja fina, uf, posa'm una piscina. Ara, platjat així, amb l'aigua...
6: Una caleta amb roques grans.
8: Sí, la sorra més gruixudeta...
6: Ai, que finet és l'Andreu.
8: Molt finet.
7: Molt finet, va. Mare de Déu, Andreu. Va, bona piulada d'aquest usuari. Crec que és un sentiment que molta gent pot compartir. Atenció, Ens diu, m'agrada el gimnàs perquè veure tots els dies les mateixes 7 persones i no parlar-se mai és exactament el tipus de socialització que gaudeix.
6: Està molt bé,
8: La Això veritat. Passa,
6: Sí. O que tens la mateixa conversa de...
8: Ei. Conversa d'ascensor.
7: Tot bé, sí. Es pares sí. bé, sí.
6: És que ni això, rotllo...
7: Vaig a córrer.
6: Hola.
8: Quina calor,
6: mirades,
8: eh?
6: I... Uf, quina calor, eh? Sí, sí.
7: Va, us procedeixo a llegir una piulada que m'ha fet molta gràcia, especialment avui.
6: A veure.
7: Ens escriuen: he cridat Enzo en un parc i s'ha girat fins i tot el tobogan.
6: Em sap molt greu, però no m'agrada gens aquest nom.
8: Enzo Fernández.
7: Quanta gent coneixes que es diu Enzo?
6: Per sort, poca.
7: Jo crec que una persona conec.
8: Jo
6: com molt tres nens,
8: sí,
6: potser.
8: Una,
6: o dos nens.
8: Però
6: dos
8: si
6: infants.
8: No són...
6: Adults, no.
8: A veure, nom d'Enzo no és una persona amb 8 cognoms catalans.
7: No, ni una persona que tingui 80 anys, tampoc.
6: Tampoc.
7: Va, anem per coses importants. L'Albert ens fa una primera entrada així. Diu: suposo que el fet que el rei sigui el protagonista de l'anunci de la convocatòria de la selecció espanyola és un exemple clar que mai s'ha de barrejar futbol i política.
8: És un clar exemple de que em confirma més la meva postura de si anar o no anar amb la selecció espanyola.
7: Va, dels noms de la llista, Andreu de la selecció, tothom en té la seva opinió. Ens diuen avui: jo també penso que Hausen és molt millor que Cubarsí i Eric, i crec que no només hauria d'anar al Mundial, sinó a més hauria de ser titular tots els partits i que l'Eric i en Cubarsí tornin cap a casa.
8: És millor si juguen Cubarsí i Eric García amb una cama, allà sí que és millor, però dues cames no.
7: Perfecte. Va, i en Sergi se'n va a les dades per fer la seva valoració. Ens escriu: només 9 jugadors del Madrid en un Mundial de 48 equips, però la culpa és del seleccionador d'Espanya. Diu: molts viuen al món de Yupi.
8: Sí.
6: M'he perdut aquí.
7: Ahir, històric, o sigui, ahir es va fer l'anunci de...
6: Sí, això vaig ser conscient.
7: Doncs no hi ha cap jugador espanyol que jugui al Real Madrid que vagi convocat pel seleccionador espanyol, que és un fet històric.
8: És la primera vegada que passa que cap jugador del Madrid va a un Mundial amb Espanya.
6: No hi ha cap jugador del Madrid?
7: Del Madrid, amb la convocatòria d'Espanya, cap.
8: No.
7: I amb els 48 equips del Mundial, 48 seleccions del Mundial, de moment confirmats n'hi ha 9, que és una xifra molt baixa.
8: Poc.
7: Una xifra molt baixa.
6: Ostres, uau.
8: Perquè Camavinga no va.
7: Correcte, correcte. Va, bon comentari de persona gran que avui ens diu: hi ha un plaer adult del qual ningú presumeix. Diu: acabar un tràmit sense que et falti cap paper.
6: 100%.
7: Aquesta, eh?
8: Com, perdó?
6: 100%, 100%.
7: Allò que quan vas a fer un tràmit i et diuen: ara dona'm el registre de no sé què, ara una fotocòpia de no sé quantos, ara el tal.
8: No.
7: Portar-ho tot i poder-ho entregar... Ostres.
6: Bueno, és... no sé si heu vist Vinagreta, que hi ha un gag...
7: No l'he vist.
6: Doncs hi ha un, hi ha un gag que literalment és...
7: Hi ha un personatge...
6: O sigui, ens defineix a tots quan fem tràmits burocràtics de... Sí, això, això...
7: I llavors resulta que no... Que està tancat... O que és l'hora d'esmorzar. Va, i acabarem amb una consulta de la Marta, una consulta per l'Ona, que potser és més experta, no sé. Ens diu: si estic parlant amb una persona i ha mirat la meva història més de 3 vegades repetidament, és normal? Diu: és per una amiga.
6: No és normal.
7: Per tant, el consell
8: és... Però li falta donar-li el cor.
7: Sí?
6: Sí, el cor ho diu tot, eh?
8: El cor és un avanç.
6: Perquè al final, realment, mirar la història no...
7: No és tan significatiu,
6: no? A veure,
7: no?
6: Si la veu a primera hora del matí, la torna a mirar a la tarda i la torna a mirar a la nit, fes-t'ho mirar.
7: És que hi ha una intenció, no, aquí?
6: Sí.
7: És que hi ha una intenció. Doncs Marta, Marta, posa-li un cor, va, i així...
6: Tira-li un like,
7: ja està,
6: tira-li un like,
7: ja està,
6: va.
7: Vinga.
6: Doncs va, Guillem.
7: Demà més.
6: Demà més i més. Demà més i millor.
7: Perfecte.
6: Que vagi molt bé.
7: Adéu,
6: fins
7: adéu.
6: Ara. Passen 7 minuts de 11:15 del matí, per tant, moment de la tertúlia d'Estar per casa.
1: El Traster, la tertúlia d'Estar per casa, del Territori 17.
6: Doncs bé, un dimarts més a la tertúlia del Traster, tertúlia d'Estar per casa, com sempre, de la mà dels companys del Territori 17, amb la Laia de Déu, l'Enric Rubio, l'Isaac Muntades... No em deixaré tampoc a l'Andreu Jiménez. I jo mateixa, què tal, com esteu?
5: Molt bé.
9: Bé, bé.
6: Com porteu aquesta calor?
10: Ah, no, jo això bé.
6: Sí?
10: És el que menys em preocupa. Sí, la veritat és que sí.
5: Sí, ens hauria preocupat el fet que no pararà fins al novembre, però ara mateix s'aguanta bé.
6: Uf, és veritat, això,
8: sí,
6: eh?
8: Sí, això és el problema.
6: Ha començat relativament tard, perquè ha estat fent més o menys entretemps fins ara al maig, però ara... Se'ns ha acabat, eh? Aquesta treva no... Sí.
5: I,
6: ja no durarà per més.
5: Carrers, sí, com es nota carrers i places, eh? No sé si vau sortir ahir cap a la tarda o així pels vostres pobles, però bé, aquí, abans ho hem comentat a l'entrevista, sí que era Sant Isidre, però la gentada que es veia pels carrers dels centres i tot, ostres, això els negocis de bars, restaurants, gelateries ho estan notant.
8: Agrada, això, eh?
5: Sí. I tant.
6: I ve de gust, eh? Sí, totalment. Bé, que us ho expliqueu vosaltres.
5: Bé, doncs mira...
10: Si et dic la veritat, és que no puc més. Jo estic mentalment saturada, estic amb el TFG i t'ho juro que tinc unes ganes d'acabar-lo. I no l'acabo fins al desembre, que...
6: I això, no com és, que fins al desembre?
10: Perquè la UOC està dividit, per sort, en dos semestres, que és com un any sencer d'universitat, saps? Mm. Aleshores, jo l'he començat aquest semestre i l'acabo el següent.
6: Ostres.
10: Però...
6: O sigui, a l'estiu et tocarà pringar una mica amb el TFG?
10: Espero que no gaire. O sigui, espero que tan sols hagi d'analitzar el que he d'analitzar i parlar amb gent que m'interessa molt parlar-hi, bàsicament. Espero que només hagi de fer això o inclús que algunes coses les pugui fer el setembre. Veus? Però ja està.
6: Es pot saber, Laia, de què fas el TFG?
10: Sí.
5: S'ha de saber, s'ha de saber. És un tema molt interessant.
10: Vale, o sigui, literalment el títol és Dones i extrema dreta, representació i discurs polític, analitzant el discurs de Sílvia Orriols i Giorgia Meloni.
6: Oh.
5: Adumps.
6: Tens teca per analitzar, sí. Laia? Vull dir que...
10: Sí.
6: No et quedaràs sense paraules, tampoc.
10: No,
5: temporada
10: no.
5: Que ve pots fer una secció sobre això.
6: Desclosant el TFG de la Laia.
10: Exacte. Sí, exacte. Puc fer-me una secció de el TFG, com avança el meu TFG. No, la qüestió és que costa molt discernir entre la Laia persona individual i la Laia persona estudiant i acadèmica. És el que més m'està costant, al final. Però bé, per la resta bé. No passa res.
6: Per la resta bé. I la resta com aneu?
5: Bé, doncs mira, com dèiem, venim d'un cap de setmana d'aquí de... Carreu molt mogut, ha estat un cap de setmana de fira, esplendorós, podríem dir. De fet, a la Fira Sant Isidre tothom es pensava que vindria cap a caiguda, no per cap mala gestió ni res, sinó perquè, clar, a Fira Sant Isidre és bestiar i no teníem ni boví ni porcí. Segurament els vostres pobles, si heu tingut Sant Isidre o Sant Pons o aquests esdeveniments, també ho haureu notat. Però realment ha estat un... Sigui per la meteorologia, sigui pel que sigui, però ha estat un èxit d'assistència. De fet, jo ho dèiem altres anys. El dilluns, clar, aquí a Carreu sempre és festiu, però no passa a la resta de Catalunya, o no tot arreu. En canvi, enguany, a les restes d'emissores, segurament, si no totes gairebé, doncs teníem també festiu, i això s'ha notat molt, que tenia molta gent de Barcelona. De fet, les parades normalment es recollien altres anys, 5-6 de tarda i a més, que estava tot recollit. Enguany, jo tornava a peu cap al cotxe, perquè déu-n'hi-do com costa, perquè aquests dies, cap a 11:15 de la nit, i encara podies comprar alguna cosa a les parades, 11:15 de la nit d'un dilluns, Estem parlant que encara hi havia centenars de persones... Sí, voltant per allà, vull dir que no és centre de Barcelona, i realment bé, sí que, clar, no han hagut els concursos de boví, sí que hi ha concurs d'aquí, de cavalls, on va haver un petit incident d'un cavall que va sortir galopant a través del públic, però res, no es poden inventar... Sí, es va trencar una corda de coses que passen realment, era un poltre que es va desbocar i es va trencar la corda que la regna amb la que l'agafaven, i bé, va sortir galapant cap a la llibertat fins a posar-se pobret a la seva quadra, però res, no es va haver de lamentar res. I això, una gentada que feia por, la veritat és que sí.
8: Però aquesta fira, Enric, sempre cau quan hi ha la segona Pasqua o no?
5: Sí, val. Sempre cau a... Bueno, en principi sempre és el penúltim cap de setmana del mes de maig i s'enquadra amb Sant Isidre, d'alguna manera, S'enquadra amb el següent cap de setmana de Sant Isidre, en principi, llavors sempre comencem el divendres. Dijous hi ha algun acte, alguna presentació, però res, no a la pròpia fira, i divendres quan està pròpiament tot obert. Pensem que l'espai ocupa hectàrees, perquè tenim tant zones d'exposicions que són uns camps que estan adaptats aquí, tenim passejos, tenim places, és un punt on es tallen carreteres principals que passen per carretera, inclús per anar des de pobles més amunt fins a Graullers, per tant, grans artèries queden completament tallades durant 3 dies per poder donar cabuda a tot això, no? I sí que realment, doncs, bé, des de la ramaderia era un any important, més que mai, potser, inclús per això que diem, no?, que hi havia sempre... la vista posada en aquest exocap, però no s'ha notat. Hi havien posat, doncs, una vaca, doncs, com de cartró pluma, no?, on els nens podien munyir i coses d'aquest estil, no?, perquè evidentment no hi havia els animals, però sí que s'ha pogut veure, doncs, conill, cabra, aquí, ponis, someres, ases, etc. I bé, la veritat és que ha estat una festassa.
6: Bastant semblant al que vam viure nosaltres al Mercat del Ram, que vull dir, també, o sigui, el pol principal és el bestiar, i aquest any tampoc no hi havia bestiar, el principal que era el porcí, el boví tampoc hi era, i per tant es va haver de reinventar també com tu deies, no? També amb imatges de cartró, que també és una altra manera com de...
8: Amb tas de carn de vedella, no?
6: Amb tastos de carn, ah, també així. Vull
5: dir
6: que...
5: És pedagogia, no?
6: Exacte, és pedagogia, sí, que també doncs, és una altra manera de veure doncs, el mercat del RAM, que també va anar molt bé, sí. Vull dir que per aquest sentit...
5: Vosaltres ho vau tenir més cardat perquè era molt més proper a tot el que va passar.
6: Exacte.
5: Evidentment, encara tenint restriccions, però clar, la gent, sembla que quan s'oblida una mica de les coses, doncs que no ho té en compte, però segurament si haguéssim fet una fira ramadera, independentment que no haguessin vingut porcs quan va petar tot allò de Collserola, la gent no hauria volgut, encara que no tingui cap tipus de perillositat, no? Però bueno, aquests alarmismes, no?, que a vegades es fan per xarxes i així. Llavors vosaltres, ostres, estàveu molt propers i entenc que es deuria patir. Suposo que tenien recursos, no?, també per jocs infantils, per nens,
6: sí,
5: i
6: clar,
5: així,
6: clar,
5: no?
6: També hi havia la Casa de Pagès, que era com aquest espai que simulava una granja, no?, també, doncs, vull dir, sí que hi havia altre tipus de, per exemple, hi havia gallines, pollets, oques i tot aquest tipus de bestiar aviar, sí que hi era, però també doncs, això reinventar-se, com també la festa dels Tonis, també s'han hagut de reinventar, perquè clar, també doncs, no, també és una festa dedicada al bestiar i tampoc hi havia bestiar. Vull dir que s'haurà d'anar també surfejant tot aquest tema, i Isaac, vosaltres aquí al Ripollès també, no? Vull dir, també teniu diverses fires on el bestiar també és clau.
9: Sí, no, bueno, el que passa que sí que, ara que deia l'Enric això de Sant Isidre, aquí a Sant Isidre també es fan activitats, aquí a Sant Joan, precisament, es fa la Fira de Sant Isidre, que reparteix una mica entre el dia 1 i després al cap d'una quinzena de dies, doncs es tornen a fer activitats, i vam tenir el primer concurs del cavall pirinenc català que es feia aquí a Sant Joan de les Baderes. Normalment se'n fa un de tardor que es fa a Llanars, que aquest és un clàssic del calendari de cada temporada, que aproximadament és un mes després de la tria de festes que tenim doncs, a l'octubre, no?, que és la tria de mulats, com deia l'Enric, el 13 d'octubre, el 15 és la fira de Santa Teresa i de l'Ovella, i una setmana abans d'aquestes hi ha la de Ribes de Freser, no?, la fira del bestiar. Vull dir que aquesta sí que l'any passat ens va enganxar de ple, vull dir, no es van poder fer, si ho recordeu, perquè ens va atrapar tota la pesta porcina i tot plegat, i bueno, i tots aquests merders.
5: El mateix mes, no, Isaac, si no recordo malament, va ser just els bons.
9: Sí, de fet, la fira del bestiar Ribes es va saber que se suspenia un dia abans. Sí. Vull dir que va ser molt, molt justet. I en el cas d'això, doncs, d'aquesta de Sant Joan, clar, és bestiar aquí, vull dir, són cavalls, llavors no hi havia problemes i es va fer molt èxit, i les que en principi són de cavalls no hi hauria d'haver problema aquest any. Perquè, a més, si ho recordeu bé, clar, moltes explotacions, per exemple, la tria de mulats, venen del mateix Ripollès, per exemple. Sí. Vull dir que no hi ha
5: bé, és on hi ha més concentració, no? D'això no en tinc cap dada, però realment el Ripollès, a nivell de mulats, no? Seria a nivell català, bueno, català i referent a la resta del territori peninsular, però és el gran punt, no?, el bressol, d'alguna manera.
9: És que totes són d'allà, a més de Molló, d'Espinavell, de, bueno, Ginestosa, tots els barris i també de Camprodon, vull dir, és les 13 explotacions que hi van cada any, més o menys, són totes d'allà.
5: Això també és curiós, perquè el fet que sigui aquella zona també conforma un paisatge, eh? És a dir, el paisatge d'aquella zona és molt característic, no? Hi ha grans pastures a gran alçada, etcètera, està molt, molt treballat, i clar, això també veiem clarament com els diferents tipus de bestiar formula aquest mosaic diferent a cada zona on estàs, no?, d'alguna manera, i és una cosa molt visible en aquests viaranys.
9: Sí, sí.
5: I per aquí, Vic, quina és la propera fira que teniu així potent? Well, perquè Vic és ciutat de fires, eh? Aquí sí, Carles, tenim molta cosa, però mare de Déu Santíssima, Vic, quan sortiu d'una, n'esteu una altra.
6: Doncs mira, avui hem parlat amb la Bet Piella, que ha vingut aquí al Territori 17, i hem parlat del So de les Cases, que crec que és una fira en si, perquè és com un microfestival, però molt petit, perquè, no sé si heu sentit l'entrevista, però bàsicament portar música, art i... O sigui, tant, diguéssim, arts escèniques com també art contemporani, a espais emblemàtics de la ciutat de Vic. Per exemple, moltes cases o molts espais que estan tancats al públic durant l'any, perquè són particulars, però que òbviament tenen doncs, una història darrere, s'obren al públic i doncs, allà doncs, hi ha, per exemple, doncs, concerts d'artistes coneguts o no tan coneguts. Trobo que és una iniciativa superxulo. Sí. Com deia la Bet, és, que ella sàpiga no s'havia fet anteriorment a cap altre municipi, pot ser que sí o pot ser que no. I, per exemple, a Rupit ara s'està fent el So de les Pedres, que seria una iniciativa similar, però no sé, trobo que és com un, això, un microfestival així xulo, i ella deia que és, un, és tan petit i ha de ser d'un format tan íntim que diu no ho vull dir molt alt tampoc perquè ha de com continuar sent així com diguéssim no secret, però com de petit format. I trobo sí, que és, sí, sí. És xulo.
8: Sí, perquè si no hi sabem què passa aquí Vic.
6: Sí, si no aquí
8: Vic... Amb les fires.
6: Sí, exacte.
5: Sí, sí, que a la mínima se'ls desmadra tot, eh?
6: Sí.
5: No, però aquestes iniciatives són molt maques. Jo havia viscut un poble de Conca Barberà molt petitó de 30 habitants i ara fan un... No és el mateix, però exactament. Sí que obren les cases, no? Són cases medievals i el que ha fet és donar molt valor afegit a un patrimoni que la gent desconeix per complet, perquè és el que tu dius, Ona, són, és patrimoni que sempre està tancat, no? Perquè és privat i no l'has vist a l'interior, ni t'imagines, com passa moltes vegades a carrers vells de poble, que veus petites cases estretes i si t'obren les portes, cap enrere tens uns patis i una arquitectura increïble, mm-hmm. I d'alguna manera és posar en valor doncs, aquest patrimoni de les diversos pobles i ciutats que tantes vegades desconeixem, no? I el fet de conèixer-lo també d'alguna manera vol dir estimar-ho, i estimar-ho vol dir després fer per conservar-ho, que és el que necessitem.
6: Exacte.
5: Tot plegat.
6: I la Bet deia, explicava també que al final, o sigui, clar, perquè al final han de parlar doncs, amb els propietaris de les cases, que al principi com costa una mica perquè, és a dir, és de petit format, però la Bet contava que en total, entre tots els dies i tot, eren unes 11.000 persones que podien com formar part d'aquesta... Yeah. Vull dir que és petit, però no és tan petit comparat amb Vic. 11.000 persones són poques, no?
5: Però quantes cases són?
6: Clar, són 14 espais, amb 3 dies diferents, em sembla.
5: Déu-n'hi-do els espais, perquè, clar, si dividim 11.000 entre 14, sí que no és una macrofestival, però tampoc és que tinguis 15 persones a la sala d'estar de casa.
8: No,
5: eh?
8: Tinc gent.
6: I, clar, la gent, sí, els propietaris deien com que els hi xoca, però llavors, òbviament, doncs, l'Ajuntament els acompanya i al final, doncs, no es posen a dintre el menjador de casa teva, però vull dir que si tenen un espai així, doncs, també és com... bonic poder-lo compartir amb la resta de persones que viuen aquí a Vic. I també hi ha un altre festival que m'agradaria comentar, que no és a Vic, que és a Torelló, que és el Festus, yep. Que també aquesta setmana parlarem amb ells, que és un festival d'arts al carrer, que hi vaig poder anar l'any passat, i la veritat és que també és molt guai, són com propostes doncs, potser més alternatives, i totes són al carrer, algunes són al Teatre Sirvianum, però la majoria són obertes al carrer, òbviament també com el So de les Cases són propostes gratuïtes, per tant també és un plus això doncs, que tothom pugui accedir a la cultura, això és un gran punt. I també doncs, si us agrada tot el tema d'arts contemporànies, cultura i tal, doncs veniu cap a la comarca d'Osona, òbviament que tenim moltíssimes coses, com també les vostres comarques, eh?
5: I tant. Quin plaer fer ràdio, perquè no sé si us passa a vosaltres, però jo, des que faig ràdio, jo creia que estava molt vinculat a la cultura del meu territori, però des que faig ràdio, te n'adones que cada dia, inclús en mateixos municipis, es solapen coses i tot el que podem arribar a conèixer gràcies a aquesta professió, no?, que duem a terme, ja crec que és un privilegi que poca gent s'imagina el regal que arribem a tenir.
10: Mm-hmm. Home, sí, jo crec que jo, que sóc la que menys temps porto, i també la que menys temps porta vivint, doncs, al Vallès Oriental, no? Gràcies a això també estic coneguent, doncs, moltes activitats, vull dir, aquí a Sant Feliu no sabia que feien tantes coses, i de cop fan com moltes coses. I és com que,
8: la Fira del Rellotge.
6: La Fira del Rellotge. Sí.
9: N'hi ha de bones, de fira. Sí. Aquí el mes de maig, el Ripollès, ja ho sabeu, és un mes també molt potent, no?, perquè... tens festes majors, però tens fires molt tradicionals també, vull dir que com el casament a pagès i la festa de la llana, que això és la fira més tradicional per antonomàsia, jo crec, de totes les fires, perquè tens tradició ramadera i tradició cultural i folklòrica, no? Vull dir que i és un no parar, vull dir, cada setmana, Déu-n'hi-do. Són pobles bastant actius culturalment aquí, encara que siguem petits.
6: A Ripollès passen coses.
9: Sí, passen
5: moltes coses.
9: I quan
5: és aquesta fira, Isaac, has dit? Quan és o va ser?
9: No, el casament a pagès i la festa de llana és una setmana sempre després de la festa major de Sant Eudald. Per tant, cau més o menys entre el 17 i el 19 de maig, més o menys, cada any, suposo. Aproximadament, eh?
6: Veu tenir l'Ada Parellada, per aquí, Isaac?
9: Sí, vam tenir l'Ada Parellada, que era la padrina d'honor. Cada any hi ha padrins d'honor. I aquest any tenim en Jordi Tarrés, que és 7 vegades campió del món de... de trial.
8: De trial.
5: I quasi res, eh?
9: Que va ser, exacte. Bueno, comparat amb Antoni Bou, que en té 40.
5: Ja, però és que allò ja és una cosa que dius.
9: Sí. Doncs vam tenir-los de padrins. I fa gràcia perquè cada any venen dues persones famoses.
5: Dues,
9: realment...
5: eh?
9: Sí, sempre un home i una dona que fan de padrins d'honor de la parella, que en aquest cas era una parella real de nuvis, eh? Que això també és un tema a tractar, que a vegades són actors... perquè no cada any es pot casar algú que vulgui casar-se, però a vegades sí, i aquest any la parella era real, i de fet eren de Can de Bànol, la parella.
6: Ah. Ostres, quina oportunitat.
5: Una moguda,
6: doncs.
5: Eh? Ho sí, recordes, sí. Eh? De per vida, per viu malament.
9: Sí, sí.
8: Isaac,
9: casament. Sí.
8: Avui a ple, no?
9: Avui a ple de Ripoll.
5: Estava tranquil, pobre Isaac, no hi havia de pensar fins aquí un parell d'hores.
9: No, però és un ple que canvia les coses perquè no prenen possessió els regidors del PSC.
8: Ah, no?
9: De moment.
6: Ui?
9: No, suposo que no haurà arribat la credencial, entenc jo. Tampoc ens han dit massa res més.
5: Penseu que no estem ni en precampanya, eh? O sigui,
9: veurem si hi ha alguna cosa més, però en principi no... I, per tant, veient una mica l'ordre del dia, en principi hauria de ser un ple... Quan dic ple de tràmit a Ripoll, vol dir que et menjaràs 2 hores mínim, eh? Però serà... No arribarem a les 12, en principi.
5: Isaac, sigues sincer. Portes sí. Micro o portes micro i crispetes quan vas als plens de Ripoll?
9: Jo, els dos últims hi he anat allà, perquè sempre me'ls mirava pel YouTube, però els dos últims... I aquest també, si haguéssim pres posició, hagués anat. Però jo me'ls miro des de casa i...
5: Crispeta,
9: I la veritat és que són molt divertits, eh? Vull dir, tenen moments molt hilarants. I estant allà, realment, també veus més coses, perquè, clar, veus el públic i tal, però, ostres, jo prefereixo veure'ls des de casa, eh, també. Perquè pots marxar en algun moment si parlen d'alguna cosa que no t'interessa, perquè, bueno...
5: Sí, el problema és que després, quan has de fer la notícia, ostres, si sí. T'has perdut alguna cosa i te l'has de menjar de nou sencer, dius, me caso... Segur que us ha passat alguna vegada...
9: Ja tinc espies allà que em diuen què passa i això, però no, molt bé. Aviam avui.
5: L'Isaac té tota una trama muntada, eh? D'informadors, per això ens porta cada dia tan bona informació.
9: Sí. No, la premsa d'allà del cap de premsa de l'Ajuntament de Ripoll, que és un crac, i ens ajuda molt, la veritat.
6: Doncs queden 2 minutets. No sé si voleu parlar comentar algun altre tema. Sempre ens passa que llavors tenim temes que ens voldrien allargar 10 minuts, però...
10: Clar, és bueno, que és això, saps? És que obrir un meló és complicat ara mateix. Sí. Amb 2 minuts és...
5: És complexa, però parlant de plens, sessió plenària, a veure què passa aquí a Cardedeu, que serà aquesta... No, a la setmana, dijous que ve, perquè l'últim cop ens van obligar a identificar-nos amb el DNI.
10: Què?
6: Ah, sí?
5: De la radiotelevisió, sí. I bé, deien que no havia estat porta tancada, però no va poder entrar ningú, perquè porta tancada s'ha de decretar, l'únic que les portes estaven tancades en clau. Llavors, una cosa és porta tancada com a concepte i l'altra porta tancada físicament, no?
10: Ja.
5: Hi ha bastant merder, i així que veurem què passa.
10: Sí. Uau, em sembla molt dir... fort que s'estigui arribant això.
9: Sí. És que no es pot tancar, en teoria, un ple, vull dir, no. Públics.
5: Es pot, però prèviament decretat, avisat, i en principi si hi ha hagut algun tipus de problemàtica. Mira, el proper trasteus em portaré d'això. Ja farem una notícia, perquè sí, va ser una mica complexa, és això. Ah. No, sabien que estava tancada en clau, si la gent que volia pot entrar, però clar, estava tancada en clau. Llavors, com que no s'havia decretat, tampoc es podia acusar l'Ajuntament de que hagués decretat la porta tancada, no? Una mica surrealista. I sí, van demanar identificació a la policia local a l'entrada. No només van demanar identificació, sinó que es van anotar els nostres dades personals del DNI de Ràdio Televisió Cardedeu de quan vam accedir-hi. No només nosaltres, sinó els que entraven, però clar, nosaltres anem com a mitjà, i de fet anem a cobrir això com un servei a l'Ajuntament.
6: Ostres.
10: Collons.
6: Doncs Enric, ens en portes més la setmana que ve d'aquest tema, que també donarà per si. Doncs,
5: espero no arribar tonyinat.
6: Exacte. Doncs amb això ens quedem al territori 17 d'avui. Moltes gràcies Enric, Isaac, Lai, Andreu i jo mateixa per aquest traster. I res, nosaltres hi tornarem demà puntuals a les 9 del matí. Que en tingueu molt bon dia.
10: Ciao.
9: Adéu. Adéu. Adéu.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

reconec una llum diferent que travessa el menjador. Tant de bo es quedés eternament o almenys

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Mira, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Radio Vic. 4, 4, 5, 5.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.